0: escoltes i cas.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a l'altarrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Mario, la bandera de Gelbán.
0: Digues Mario, oi?
2: Creu com una de Gelbán?
3: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Dieu no, no i no.

que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

Si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. Aquestes dificultats de l'executiu per tirar endavant aquests decrets evidencien més que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que se sumin a la protesta.
1: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de Política General. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de

0: l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
1: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
0: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3Catinfo que caldrà repensar algunes actuacions de la xarxa.
2: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de lo que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
1: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
1: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamin, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
0: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
5: Bon dia.
4: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anàvem amb la canoa, i no irà a Sant Lobau i a Abel.
5: Home!
4: I em vaig sentir així sortint de Barcelona, perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt. Espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos, i també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
5: No,
6: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig
4: acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, eh? Em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
6: T'explicaran.
4: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Lara García, també, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra, que no ens deixen indiferents, segur que té molt a dir-hi aquesta frase, o sobre aquesta frase, Maiol Roger. Molt bon dia, Maiol.
2: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
2: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu. I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Lucho Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició, parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge, o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal a Mabel Insegura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser.

0: Al matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta, i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Tancarem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent, perquè crec que es podria haver fet abans. Expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia, i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara amb el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. Sí. És a dir, que encara estarà sota vigilància policial. Mm-hmm. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo, el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
4: L'altre. Sí, estava pensant en el mar.
0: Ah, sí?
4: Home,
0: sí,
2: jo te quedo rica lluny, no?
0: Que
4: allà no li queda gaire bé. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història. Àlex Bosch, moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de sis del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
6: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966, i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
7: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
8: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
7: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
3: Oh! A l'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives.
0: Què?
3: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
3: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit, Marta.
1: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món, i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: matiners amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobant la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una premsa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida, no?
3: Redescobrint la vida, pues, gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I mare ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap. Per tant, celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inchaurrondo i Míriam Nogueras van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ja està incluido en ese real decreto. Si ya hemos visto,
6: no, no es verdad,
5: si hemos visto lo que están negociando. En todo caso, señora Nogueras, le emplazo en otro momento a otra entrevista donde, no, de verdad, porque bueno, si no me lo tomaría como una falta de respeto,
6: este decreto,
5: donde usted responde a las preguntas que yo le planteo.
6: Me gustaría explicarle que no es así la afirmación.
5: Disculpe un segundito.
6: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste.
5: No,
6: y me gustaría explicarle, ojalá
5: algo, señora Nogueras,
6: porque este real decreto no incluye esto.
5: Le gracias por su
6: tres minutos hablando.
5: Presencia.
6: La respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
7: Pero lo de escolar y para casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los... De los 80, ¿sabes? No.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Pero
7: mayor,
8: ahora Eivissa. El juego de niños.
7: ¿Tú
8: en el año 80, bueno, aquello sí que era serio.
7: ¿En calzoncillos todo el día?
8: La gente no dormía.
7: Orgías.
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: Orgías gordas.
8: También había. Sí, porque te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Eh?
8: Ocurría hoy cada día, pero.
7: Pero,
8: depende del de eso me dejaban entrar, ¿no?
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a Follis, que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya, de eso.
8: No.
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déjalo.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap... Y algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga... Que hi ha personetes, podríem fer una orgia aquí a l'estudi un dia.
2: Per la mort de Déu, què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres una orgia, Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:15.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que estar-hi vol ploure, espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners, la minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola,
1: l'amor llegó a mi vida, l'ara explica.
10: Como una ola,
2: si vols t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga, la producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat a més amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i atenció perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas, és que de veritat... Quin home! Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
9: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, no, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
9: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu. Han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
10: Sí, sí, sí, llego a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això... és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan AVEs, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, AVEs...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Tom. L'Eloi havia treballat amb l'Albert al convidat i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Sí, com va ser això de trobar-te un ex company de feina?
16: Ah, no, bueno, es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia entre cometes del cotxe i dic... Hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes tu al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge allò després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc fer això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats, amb llàgrimes als ulls i...
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
16: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Es una colección de imbéciles.
1: Els matiners. Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
9: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
9: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també bufa espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia els matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín, en la disciplina de clipboard, vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
23: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen i volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continuen la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven aprovats avui pel govern espanyol serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptéssim tot, seria com el decret que vam passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fàtima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor el que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
1: L'informa també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
1: El grup Manresa arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts a sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça de Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem els Reis d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Ui, tantes coses. Oh, no.
7: Últimament encara més. Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Sí, anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja pot fer-hi. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert. No ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pèrdua no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també punt d'observació astronòmica, ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponessa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
8: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: Nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
8: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril, i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
9: Bon dia, matiners. Sóc el Nacho Tarrés, dels Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia, i ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
8: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data. Serà demà, dijous 1 d'octubre, a les 7 del vespre, al web del Festival Estrelles, si entre,
0: i cap a
8: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Pels matiners que no ho sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
8: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
8: Sí,
0: tot,
8: sí,
0: dit, tot dit,
8: tot dit. Li vaig dir ahir que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí,
0: la, doncs haurem de comprar les entrades.
8: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027 i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
8: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
8: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
8: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
8: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
6: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
6: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
6: Avui, la dada de Maria és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Uau! Bon dia, Catalunya!
8: Vinga. Bon dia!
6: Vinga, amb aquella alegria!
8: Endavant!
0: Què?
6: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
8: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
6: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
6: Quina era la taxa de l'Euríbor el gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
10: 2.500!
8: Uf!
0: 2.502. No ho digues, digues.
6: Ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge,
0: Macià,
6: eh?
0: Macià, 1 en 2.
10: Punt 2.
0: Macià diu, jo dic... Jo dic 1.
8: Jo n'he de dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
8: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no contem amb ell.
8: Ui, la cara de la Maria.
0: 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
8: Macià!
0: Macià! Nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
6: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
8: Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí,
0: moltíssim.
6: Sí, sí. Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge, era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va frenar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per a moltes famílies, perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos, entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per a aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden, perquè pagaven molt menys que ara.
8: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja...
6: Sí, sí, sorprenent,
0: No, i això no s'acaba. És que, mira, Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, però tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com, ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canviar-ho.
8: Macià és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte. Tranquil·let,
8: Macià. Tu tranquil·let,
0: tranquil·let. Gràcies, Maria, fins demà.
6: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor, amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada, que ja està vent-hi a Barcelona, per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva l'insegura, i tindrem aquí Mas Ferrer a la secció de telesèries, que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
1: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys, no?
0: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent.
1: Sí, però et queden 90 minuts, no arriben.
0: No arribo,
1: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol, que vagi bé. Adéu.
11: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
8: No.
12: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
13: It's the moment to believe in the project.
12: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
11: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
10: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
13: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
11: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
14: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
15: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
11: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
17: Que tela, eh?
0: Home, vaig veure...
17: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però
17: a quina hora vas marxar?
0: No saps com? Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a 12:15, 12... O sigui, a les 12. Però, escolta'm, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
17: I això que després del Maresme encara es va salvar una miqueta perquè la tempesta se'n va anar sobre el mar...
0: Sí.
17: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal.
17: De pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3. Eh?
0: Increïble. I a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
17: Ui,
0: no, perquè vaig pensar, com si molt comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona... El meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè, evidentment, els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
17: Sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs, quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, a zones de muntanya a les comarques de Tarragona, podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
0: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
17: Fins ara, adéu-siau.
0: Adéu.
11: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalarteatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El Gran Inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
18: Hola, bon dia.
0: Com ens hem despertat avui?
18: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
0: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
18: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico al llit d'hora i matino.
0: Ho has fet tota la vida, això?
18: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, en general molts anys sí.
0: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
19: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i... Sí, sí.
0: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners, si ho fas tant d'hora, i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
19: Sí, si poso informació, cap informació poso.
0: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
19: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Eva? Com ens han despertat?
20: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
20: Escoltar-vos.
0: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
20: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
0: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
20: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat encara una estona.
0: Encara no hem escalfat la veu, Eva.
20: Sí.
0: Doncs
20: sí,
0: escolta'm, sí, tens sí. El número 2, moltíssima sort.
20: Vale,
0: una abraçada, adéu, que bon vagi dia. Bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
21: Ai, hola, bon dia. Ai, Pauli...
0: Però escolta, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
21: No, perdona, saps què m'ha passat?
0: Què?
21: Estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc insomni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
0: Sí.
21: He agafat el telèfon de seguida i l'he trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'ho agafeu.
0: Home... Escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
21: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc cada jo, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
0: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
21: Som molt simpàtics. Som molt simpàtics.
0: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que entenc.
21: Sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tenim que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió amb una mica especial.
0: A moure una mica el cos, que sempre és important.
21: I tant.
0: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
21: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
0: No, bueno. Però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
21: No, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
0: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
21: Igualment.
0: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Número 3, Paulina, un petonet.
21: D'acord, bon dia.
0: Adéu, que vagi bé. Adeu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
22: Hola, bon dia, família, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
22: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
0: A quina hora t'has despertat, Pere?
22: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
0: Et despertes sense...

0: Sí, oi, escolta'm, feia un programa molt guai i no ho tenim, mira, molta sort, eh?
1: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
0: Vale, perfecte.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
1: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Anthropic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs per què no? Em quedo amb, amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
1: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
3: Hola, què tal?
1: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir. Digue'm un número de l'1 al 4, Ricard.
3: El 4.
1: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
3: No, el 3, el 3.
1: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
3: No, el 2.
1: Què?
3: El 4, el 4.
1: Número 4, en Pere. No, no tinc temps, eh?

0: patacuates. No l'ho dic.
1: Sí, carinyo, ho hem de dir.
0: Anna Morgades.
1: Anna? Com dius? Anna?
0: Anna Morgades.
1: Morgades.
0: Morgades.
1: Morgades. Valdosera.
0: Valdosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'omnis, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quins,

0: Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va
1: és
0: això?
1: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades que han patit violència de gènere és el col·lectiu que sí que costa més, o per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar. Potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
0: I tu, quan vas començar a treballar d'integradora, sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
1: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys com a molt.
0: Molt jove.
1: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no, jo estava estudiant i vull dir, ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
0: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no? Com recursos diferents o una atenció diferent.
1: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer. Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit. Vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
0: I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
1: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment, ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar, i en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també. Vull dir, crec que això és el més maco, i que encara ara perdura, de fet.
0: Doncs sí, és molt bonic, Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
1: Sí, però també té, o sigui, jo crec que sí, jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort, però òbviament també hi ha aquesta part entre cometes, negativa, no? Que és la part, la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria de quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies de dilluns a divendres treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no, ja, no haver la barrera, perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que no, que acabes creant el vincle, vull dir, és inevitable.
0: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, no, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixes enrere quan tanques la, quan es tanquen les portes, no?
1: Correcte.
0: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè, perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
1: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és, depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines, que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també, vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament, que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
0: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
1: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt
0: assetjada,
1: el nom.
0: Però... Assetjada.
1: Assetjada, perdó. Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis, la resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
0: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
1: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén o no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
0: Clar, perquè socialment... Això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
1: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan... Ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
0: Que és el cos a cos, directament, no?
1: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
0: No, és clar.
1: Vale, pues en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és que és inviable i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
0: Però, i per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb, quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
0: Sí, sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una superabraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
3: No, a la meva ràdio local.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Crec que ja està, no?
4: No sé, tu mateixa.
5: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
0: Hi ha un racó del Bages a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornea gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, Anna, moltes gràcies.
0: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que de fet són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
6: Sí, sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
0: I l'altre gegant, la Ricarda?
6: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isarn i el Guifré, i dues filles, que eren l'Aigó i la Quíxol.
0: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs, tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
6: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
0: tots cada dia, diverses vegades, sí.
6: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no, alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
0: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
6: Exacte, sí, els Sala i la Ricardis es van fer esperar molt, de fet van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
0: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
6: Sí, som molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
0: Doncs ben vestits de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats, aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
6: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
0: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
6: Quan vulguis, Anna, parlem.
0: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, Rambleres i Ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, doncs, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen, doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que s'havia solventat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, diversos mostres d'aquest de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar a persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar el Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava dins el centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava a mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'han comentat que anaven, els problemes que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, farem viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància, a l'hort de meus pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pronta de matí fins molt tard de nit, esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico el Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt. I a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en aquest cas, que tenia a preparar el forn i per fer, va agafar un sac de farines, se va fer mal, se va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir si la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. Vaig ensenyar la foto de la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música. quan Quico Celio, el noi i el Mute Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues, infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remeiera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: de fer bon vi. La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafe de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mari Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
1: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
0: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: Anna, us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.
2: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
3: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
2: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
3: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
4: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
2: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una Hola. Cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
4: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
2: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
4: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Mm-hmm. I llavors, d'aquí també neix Crit.
2: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
4: Sí, tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papa Seid és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan...
2: Tan fàcil, tan potser. O... Tan
4: fàcil, sí, sí.
3: Mm-hmm. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa.
4: No, res, tot arribarà, però...
2: Mm-hmm. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? Mm-hmm. No? Sí. O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
4: Tinc moltes coses al cap.
3: Molt bé, doncs si de cas en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
4: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
3: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
4: No, jo crec que m'hi despullo força, eh? Al final, Crit també és una barreja entre coses íntimes, però coses íntimes a un nivell experimental, i també coses, no sé com definir-les. La sinopsi diu polítiques, diu també hermètiques, però sí, jo trobo que sí que m'hi despullo força. Poso molt, molt de mi al final, i jo crec que sóc una persona també molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquests rampells d'energia i de coses estranyes que provoquen molta diversió també.
2: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
4: Doncs no.
2: Ara mateix no. Val, et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però no, vull dir que els hi has generat curiositat.
4: Puc fer-ho, eh?
2: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
4: Però si em dones un segon...
2: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que, com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és, doncs, el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
3: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
2: Exacte, es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrián, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
4: Sí, heu guanyat, sí.
2: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
4: Et sobrevolen tots els sentiments, i tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrella superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
2: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de sí. La mort del moment és l'única sortida.
4: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors, jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
2: D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
4: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
2: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
4: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
2: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta'm, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
4: Seria meravellós, meravellós.
2: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
4: A veure, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
2: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies. Adéu.
4: Gràcies.
5: Hola, Jan.
6: Hola.
5: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
2: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
8: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
2: Masejarem, no?
8: Sí, una miqueta.
2: Doncs aquestes masades que són aquest origen són, evidentment, anteriors al poble, no?
8: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del XVIII, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa per que existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
2: A Santa Bàrbara, no?
8: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
2: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
8: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
2: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
8: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, carn preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
2: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
8: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més, el passat, és la Masada de Martí, que de fet, per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
2: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història al Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que ho són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
9: Hola, Mercè!
10: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
9: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
10: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
2: Oh, ja, mira, Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
10: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió, explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Vaig arribar a fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans, i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, hores que deien que escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les quatre criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotrí, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en tres tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i vaig, em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, dos anys, tres anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era al mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat. Per tant, que he fet tota una sèrie de feines, eh? I el tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat, és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant. I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt el del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, que podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 50 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, a l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. El resta d'Espanya, els mercats, tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi mon cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nano molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o es posar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gent. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que van comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem el programa La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Pallissa. Avui començarem amb una sardana força maca, molt antiga. Està gravada per la Cobla Barcelona. Es diu Mar Blava, és del mestre Sebastià Ubiol, que prou de que de fet és un pseudònim, perquè l'autèntic nom d'aquest compositor és Antoni Carceller. Escoltem Mar Blava.

Hem començat avui escoltant aquesta bonica sardana, Mar Blava, del mestre Antoni Carceller, encara que firmada pel nom de Sebastià Albiol, o Viol. Bé, i ara continuem amb la Cobla també Barcelona, amb una sardana d'Agustí Cuí i Grau, que es diu Festa de Roda.

La sardana que acabem d'escoltar porta per nom Festes de Roda, del mestre Agustí Cuí i Grau. I ara escoltarem una sardana que es diu Montserrat Aimada. També és interpretada per la Cobla Barcelona i és del compositor Pere Lloberes i Miró.

Hem pogut escoltar a la Cobla Barcelona amb la sardana Montserrat Aimada de Pere Lloberes i Miró. Bé, i ara la resta d'aquest programa el dedicarem al mestre Ramon Serrat i Fajula. Ja li hem dedicat un altre programa, però avui continuarem. D'aquest excel·lent compositor que va néixer a Sant Joan de les Abadeses l'any 1881 i va morir a Terrassa l'any 1944. Va escriure unes 153 sardanes. En té de molt conegudes, com ja hem escoltat en algun moment, Neu Rodona, l'Hereu Meraldes, moltes més. I avui doncs, continuarem amb sardanes també d'ell i algunes d'elles molt, molt conegudes. Començarem amb la Rosa de Sant Jordi, amb la Cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar aquesta sardana molt bonica de Ramon Serrat i Fajula, que es diu La Rosa de Sant Jordi amb la Copa dels Montgrins. I bé, continuarem amb aquest compositor Ramon Serrat i ara escoltarem La Noia Gran.

Acabem d'escoltar la sardana La noia gran de Ramon Serrat i Fajula amb la copla Els Mongrins. I bé, continuem amb aquest compositor ara amb una sardana també molt, molt coneguda d'ell i molt bonica. Es diu Nit Serena i l'escoltarem també amb la copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana Nit Serena amb la cobla Els Mongrins. Bé, i continuem amb aquest compositor, en Ramon Serrat, i escoltant una altra sardana també que porta pel nom, La Nit. I aquesta també és molt bonica. Es diu Nit de Reis i l'escoltarem amb la cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar la sardana Nit de Reis amb la Cobla Ciutat de Girona, sardana com totes les que estem escoltant ara, d'en Ramon, Serrat i Fejula. Bé, ara farem una petita pausa i continuarem amb aquesta segona, la segona part, amb sardanes de Ramon Serrat. I escoltarem d'aquí un moment L'oreig entre els pins. Aquesta vegada l'escoltarem amb la Cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana L'oreig entre, entre els pins de Ramon Serrat i ara continuem amb aquest compositor amb una sardana que porta per nom La Verge Vella i també l'escoltarem amb la copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana d'en Ramon Serrat i Fajula, La Verge Vella, amb la copla dels Mongrins. Bé, i continuem ara amb una altra excel·lent sardana d'aquest compositor. L'escoltarem amb la copla de Cambra de Catalunya i porta per nom Pregària.

Hem pogut escoltar la Cobla de Cambra de Catalunya amb la sardana Pregària. Bé, i continuem amb Ramon, Serrat i Fajula, ara amb una sardana que té forces anys, va ser gravada per la Cobla Barcelona i es diu La Gala de Can de Bànol.

hem pogut escoltar la sardana de Ramon Serrat i Fajula, la gala de Campdevànol, amb la Cobla Barcelona B. I avui escoltarem la darrera sardana d'aquest compositor, que es diu La Gracieta de Rocaters. És força coneguda i serà interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Bé, hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana que es diu La Gracieta dels Rocaters amb la cobla La Principal de la Bisbal i que és d'en Ramon Serrat. Bé, amigues i amics, i avui ja per acabar canviarem de compositor i escoltarem una darrera sardana. Té molts anys, la gravació no és gaire bona, però és una sardana crec que interessant, és obligada de trompeta, es diu Trompetejant i és d'Estanislau Puntí. L'escoltarem, doncs, amb la cobla de la ciutat de Girona i d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès. Fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 30 de setembre de 2026. Darrer dia ja d'aquest mes de setembre que ha passat volant. Comencem el bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei després de la festivitat de Sant Miquel d'ahir. Per tant, d'haver fet programació especial, recuperem la normalitat. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, en Roger Tuset i un servidor, l'Oriol Romeu, que us acompanyarem fins a les 12 del migdia. Evidentment, entre altres coses, per fer balanç, valoració del que ha donat de si aquesta festa major que ahir es tancava amb una jornada agredolça perquè va ploure amb intensitat, especialment a mig matí. Tampoc va ser molta estona, però l'estona que va caure la pluja doncs ho va fer amb molta intensitat i també va de nou portar aquesta imatge d'aigua intensa a la plaça del Palau, que va quedar anegada, i també al carrer de baix. Fruit d'això, doncs, ha comportat algunes problemàtiques en alguns comerços de la vila, els mateixos que pateixen cada vegada doncs, que hi ha aquest episodi intens de pluges. Això passava sobretot, com dèiem, a mig matí d'ahir, després es va arreglar el dia, però també a retruc d'això doncs, va fer modificar la programació de la festa major, que va poder començar la jornada doncs, amb les matines del Camell, però després doncs, hi van haver algunes activitats que es van traslladar al Foment Cultural i Artístic, d'altres directament es van haver de suspendre. Sí que van poder compartir l'esmorzar dels Miquels, van poder despertar també el Miquel de l'any, per cert, felicitats al Miquel Sobirana, actual president de la grupa. El Miquel Sobirana és el nou Miquel de l'any, tot i que després la festa que s'havia de fer amb la proclamació del Miquel de l'any, el pregó del Miquel Zabalza i el vermut dels Miquels, això no es va poder fer. Sí que els gegants van poder ballar dins del Foment i fins i tot ja quan va amainar la tempesta doncs van poder ballar al passeig del Terraplè, però evidentment ja havia quedat desfigurada una mica l'activitat del matí. Després sí que va continuar l'activitat, insistim, doncs la pluja es va concentrar a mig matí i després doncs el dia va quedar bastant arreglat. Bé, més enllà doncs d'aquesta jornada d'ahir, s'acaben molts dies de festa i avui en parlarem a partir de les 9 a l'Espai de la Tertúlia. Farem una trucada a la regidora de Cultura, Ainhoa García, per valorar també la festa major. A la tertúlia que avui tindrem la baixa de l'Antonio Bonilla i de la Samara Lansari, per tant, amb els companys que siguem, afegirem a la regidora de Cultura per fer balanç, valoració del que ha donat de si la festa major de Sant Miquel. Serà un dels temes del dia, però evidentment estarem pendents d'altres aspectes de l'actualitat. En clau política, per cert, avui tenim dos plens a la sala de sessions de l'Ajuntament, per tant, els podreu seguir en directe per la ràdio i, per tant, quedarà modificada també la programació d'aquesta casa a partir de les 6 de la tarda. Després ho explicarem i ho comentarem. Però més enllà d'aquesta

0: Activitat política, també tenim una proposta avui aquesta tarda que organitza la llibreria 100 Vides, perquè avui es presenta el Contes Comtals, que és un llibre de contes editat per l'editorial Lluny del Ramat i que compta amb la participació de diversos autors, entre ells la molinenca Eva Moreno. És un acte que començarà avui a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides, del carrer Verdaguer, i en parlarem d'aquí una estona amb el Rafael Casas, que és l'editor d'aquesta editorial Lluny del Ramat, perquè ens expliqui més detalls d'aquest llibre de contes. Serà a partir del 8:45, després d'haver actualitzat tota la informació de servei, l'actualitat local i el repàs també a la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Escoltarem també les reflexions a punt del dia de la Laura Herrero, el santoral amb el Jesús Cardona, aquest sant tornem-hi, que fem cada dia, repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i acabarem aquesta primera hora amb la recomanació cultural. Parlarem de sèries amb la Sílvia de Pares. Cançó del dia que ens triarà el Gerard Capdevila després de les notícies de les 9, tertúlia d'actualitat, avui reflexionant sobre la Festa Major i altres aspectes de l'actualitat. En principi, ens acompanyarà el Toni Ramoneda, el Ricard García i el Jordi Turró. Tenim la baixa, com dèiem, de la Samar i de l'Antoni per motius de feina. A partir d'aquí, a les 10, tindrem l'espai de preguntes en l'Aire Molins amb el regidor Marc López. Avui també tenim la col·laboració quinzenal amb les notes disperses, l'espai poètic amb el Cesc Vives, que tornarem a estar acompanyats avui del Lluís Pasqual. Amb ells farem la segona part del perfil biogràfic d'Agustí Bartra. Serà de 10:45 a les 11. A les 11 us parlarem d'aquesta proposta, aquest monòleg del Marc Serrats, Vaques Flaques, que farà aquest divendres al Teatre de la Penya a partir de les 9 de la nit. Ja es veuen en les entrades fa uns dies i forma part del cicle Espènica. En parlarem amb el Marc Serrats a partir de les 11, després de les notícies. I a la recta final del programa, a 11:45, una mica abans, tindrem el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, com sempre, amb històries relacionades amb el museu, amb Molins de Rei, amb aspectes també de la setmana, amb efemèrides, tot això amb obsequis, perquè el Joan ens porta llibres i música també per regalar, si us animeu a trucar al 93668661, i a partir d'aquí respondre les preguntes que us farà el Joan després de cada història. Amb ella arribarem a les 12, posarem punt i final al programa, i avui podreu escoltar, després de les notícies de les 12, la remissió de l'Etapa Reina, l'informatiu Molins de Rei al dia a partir de la 1 i el Col·lectius en Xarxa de 13:45 a les 2. És dimecres 30 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Són les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és connectar amb el RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident a la A2 a l'altura d'Abrera que provoca aturades de fins a 4 quilòmetres en direcció Barcelona. En aquest punt, fa una estona, s'ha arribat a tallar un carril de circulació. Per altra banda, també farem atenció encara al vessant Llobregat, perquè en direcció Barcelona parlem de retencions habituals, però a hores d'ara tenim més intensitat que de normal. A la A2 hi ha fins a 7 quilòmetres i mig de retencions des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat. A la B23, cues des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, tot i que és cert que des de l'estura de Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, també fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, torna a haver-hi retencions força intenses. Pel que fa a les vies costaneres, també tenim retencions en sentit nord. A la C32 des de Gavà hi ha cues fins a Sant Boi de Llobregat. També a la C31, en aquest cas des del Prat, hi ha 1,5 km de lentitud també cap a Barcelona. Pels túnels de Vallvidrera també tenim retencions en direcció a la capital catalana, unes cues que ja comencen al punt de Rubí. La C16, també pel vessant Besòs, doncs força col·lapsa en tot el nus de la Trinitat. Pel que fa al Vallès, retencions en direcció Tarragona a la AP7, des de Montornès del Vallès fins a Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Anem a parlar de la mobilitat, però en aquest cas del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la informació de la mobilitat. Tenim una incidència a Renfe Rodalies, en aquest cas a la infraestructura, a Montcada Bifurcació. Què comporta això? Doncs que es circula per via única entre Cerdanyola del Vallès i Sabadell Sud, i això pot provocar possibles demores de 20 minuts o més, eh? Superiors als 20 minuts aquesta freqüència de pas, degut doncs, a aquesta incidència de infraestructura a la R4, és la línia que ens passa per Molins-de-Rei, però en aquest cas tenim incidència entre Cerdanyola i Sabadell Sud, es circula per via única entre aquestes dues estacions i possibles demores superiors, com dèiem, als 20 minuts. També tenim, fruit d'això, a causa d'aquesta incidència, incidència a la R7, el recorregut habitual es realitzarà amb servei alternatiu per carretera entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat, amb parades intermèdies a totes les estacions. Aquí també afecta doncs, aquesta línia, la R7 i la R4, com us dèiem, degut a aquest problema a Montcada. I també tenim incidència pel que fa al ferrocarril de la Generalitat. A la línia Llobregat-Anoia tenim servei de trens que funciona amb retards, atenció, de fins a 5 minuts, retards de fins a 5 minuts, a causa d'una avaria d'instal·lacions. Això afecta a la R6 i a la R60, línia Llobregat-Anoia, retards de fins a 5 minuts, que dintre de tot doncs, no està tampoc malament, però sí que hi ha aquestes demores. Això pel que fa al transport públic, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. Però atenció, perquè tenim aquestes incidències a la R7 i a la R4 de Rodalies i a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils. Ara mateix tenim 20 graus de temperatura en aquests moments a l'exterior de l'emissora, i el que farem és conèixer la previsió meteorològica després, com dèiem, d'una jornada de dimarts en què va ploure moltíssim a molts llocs del país, també a Molins-de-Rei, en poca estona durant el matí d'ahir. Jordi Miralles, què ens expliques? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Ahir van caure 77 litres d'aigua per metre quadrat a Molins-de-Rei, van caure 81 al Prat de Llobregat i quantitats de més de 50 a 70 litres a moltes poblacions del Baix Llobregat. Per tant, una jornada amb molta aigua, i avui arriba un temps radicalment diferent perquè tindrem sol i estones alguns núvols, però que no donaran precipitacions. Pugen les temperatures màximes de 26-27 graus cap a migdia. Són temperatures altes per l'època de l'any. I a partir de demà torna altra vegada a baixar. Per tant, avui un dia el més tranquil de tota la setmana, perquè a partir de dijous, divendres i el cap de setmana seran dies d'inestabilitat. Dies amb estones amb sol, estones amb núvols i també estones que pugui arribar a ploure. Si arriba a ploure, qualsevol d'aquests propers 4 dies, a partir de demà, serien ruixats, irregulars, i en principi no han de ser molt intensos, tot i que de forma puntual algú no podria ser. Per tant, haurem d'estar una mica atents al cel, perquè ja diem, venen dies d'inestabilitat i de temperatures una miqueta més baixes i temperatures que es normalitzarien, és a dir, que no vindria molt de fred, però sí les temperatures normals per primers d'octubre es normalitzarien, sobretot ja de cara al cap de setmana.
0: Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies per la informació. Amb aquests pràcticament 80 litres per metre quadrat, de fet, el botànic del SEM registrava aquests 79,2 litres per metre quadrat que van caure a la jornada d'ahir. Déu-n'hi-do. Avancem, queden 2 minuts per arribar a un quart de 9, i el que farem ara és escoltar també l'oferta de feina amb el Francesc Rueda, que el tenim també ja a punt. Francesc, quina oferta ens destaques? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una bencinera ubicada a Vallirana. Ens demanen un espenedor, espenedora de bencinera i atenció a les màquines de rentat de cotxes. Es busca una persona per treballar en horari de tarda, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 14:30 a 22:30. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 1.700 euros bruts mensuals, i les tascades pròpies d'un espenedor de bencinera i atenció a les màquines de rentat de cotxes. Atenció al client, donar servei a la bencinera i al centre de rentat. Imprescindible tenir mitjà de transport propi, cotxe o moto, per poder anar i tornar de la feina. A nivell de requisits, català i castellà, i a nivell d'estudis o formació reglada, estudis primaris o similar.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per la informació. Informació que trobareu a penjar del web clicfeina.cat. D'altra banda, us hem de comunicar una defunció Ha mort el senyor Josep Maria Vidal de Albert. Josep Maria Vidal de Albert. Tenia 86 anys i vivia al carrer Sant Isidre de Molins de Rei, al barri del Canal. L'acte de comiat serà avui dimecres a 3:45 de la tarda a l'oratori del tanatori. Descansi en pau el senyor Josep Maria Vidal de Albert, que ens ha deixat als 86 anys d'edat. Com dèiem, vivia al barri del Canal, al carrer Sant Isidre, i l'acte de comiat serà avui a 3:45 a l'oratori del tanatori. I per altra banda, recordem també la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 30 de setembre, aquest últim dia del mes de setembre. Avui és la farmàcia Roca, que es troba al carrer Major número 31, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins les 10 de la nit. En punt, 9:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, evidentment pendents de fer balanç de la Festa Major de Sant Miquel. Ho farem avui els propers dies. Però atenció perquè avui ja canviem de pàgina i us hem d'explicar que Molins de Rei celebra la 11a edició de la Setmana del Cor.
1: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, l'Ajuntament i l'equip del Cap La Granja, com fan els últims anys, de fet ja fa anys que ho duen a terme, fan aquestes activitats conjuntes, activitats gratuïtes per prevenir i prevenir malalties cardiovasculars i fomentar hàbits saludables a la ciutadania. Al llarg de la setmana, aquesta setmana, hi ha diferents activitats que combinen prevenció, divulgació, activitat física i benestar amb la intenció d'oferir recursos i eines per a la gent que ajudin a incorporar aquests hàbits saludables. Per exemple, demà dijous 1 d'octubre a les 11 al Mercat es farà un taller de reanimació cardiopulmonar a càrrec de la Creu Roja. El divendres a les 6 de la tarda a l'aula polivalent de la Federació Obrera, l'equip de professionals del CAP farà una xerrada sobre alimentació, esport i benestar emocional en la prevenció de les malalties cardíaques. El dissabte a les 10 del matí es farà una ruta pels parcs de salut del municipi, sortiran des del Cap La Granja i diferents monitors dels serveis esportius municipals de l'equip de la Cap de la Granja faran aquest recorregut amb tots aquells que vulgueu acompanyar-los. A més, també, durant tota aquesta setmana, les farmàcies de la vila fan cribatge d'arrítmies a persones que tinguin més de 50 anys. També la Biblioteca El Molí té un fons bibliogràfic dedicat especialment a la Setmana del Cor i es publicaran vídeos breus, l'Ajuntament publicarà vídeos breus amb continguts relacionats amb la salut cardiovascular. A més, l'activitat física també tindrà un paper important perquè hi haurà sessions dirigides i gratuïtes per persones a partir de 18 anys als equipaments esportius municipals, activitats gratuïtes a l'aire lliure, als parcs de salut o també de marxa nòrdica. I comerços i establiments de restauració del municipi també s'hi sumen a aquestes activitats i promocionaran productes i plats cardiosaludables. Totes les activitats són gratuïtes i d'accés lliure.
0: I també us hem d'explicar que demà, dijous, hi ha jornada de portes obertes al centre Alois, que treballa amb malalts d'Alzheimer i altres demències.
1: Sí, el Centre d'Estimulació Global i Descàrrega Familiar, que està gestionat per l'AFA del Baix Llobregat, és un centre, com dèiem, per aquest tipus de malalts. Està a la tercera planta de l'edifici Josep Maria Sales, a l'antic CAP, en un espai que l'Ajuntament va cedir a l'entitat. El centre de dia té 30 usuaris i fan diferents teràpies. L'objectiu de les portes obertes de demà dijous, dia 1 d'octubre, és donar a conèixer doncs, la feina que hi fan. Pau Solsona és el coordinador del centre i ens ha explicat quines teràpies ofereixen.
2: Nosaltres, sobretot, ens centrem a l'estimulació cognitiva. Val? Al final tenim una plantilla multidisciplinar de 3 neuropsicòlegs, una psicòloga, treballadora social, 3 treballadores familiars, però a més tenim professionals externs, com és un fisio, com és una atòloga comportament animal, i també tenim un musicòleg. Tota aquesta plantilla orientada a poder donar aquesta estimulació física i cognitiva als nostres usuaris. Val? Fem tot un seguit d'activitats, la musicoteràpia, el fisio, teràpia amb animals, també, evidentment, classes d'estimulació cognitiva, com les fem al centre, però també altre tipus de tallers, com de reminiscència. No?
1: Doncs demà dijous, dia 1, de 10 del matí a 12 del migdia, portes obertes al centre Alois. A més, a les 10 faran una visita guiada a les instal·lacions i no cal que us hi apunteu abans, i hi podeu anar directament.
0: I fem un apunt d'esports per parlar del club d'handbol que ja ha començat la Lliga.
1: Els dos equips sènior estan a la màxima categoria de l'handbol català, Lliga d'Or. El masculí ha tingut un inici de temporada complicat perquè ha perdut els dos primers partits i el sènior femení ha guanyat el primer partit de Lliga contra un rival fort. De moment només ha jugat un partit, que han guanyat contra el Mataró. El femení en aquest cas té un bon equip i esperen bons resultats aquesta temporada. Josep Ibáñez, coordinador esportiu del club d'handbol, destaca els objectius dels dos equips.
3: Com a sèniors, la idea seria estar a la fase d'ascens. No bé poder ascendir potser, però si menys estar competint per pujar a la categoria superior. Aviam si ho aconseguim, ja que els equips són ara molt joves, els equips són molt joves, i per tant, doncs, irregulars, com han de ser també, i això doncs, té els seus alts i baixos. El masculí hem començat a baix i esperem anar cap amunt, i amb el femení doncs, esperem mantenir aquesta línia de que vam fer el primer partit i aconseguir estar entre els primers del grup per poder aspirar a la fase d'ascens.
1: El sènior masculí juga aquest dissabte a les 8 del vespre contra un equip de Sant Pere de Ribes fora de casa, i el femení juga aquí a casa al poliesportiu municipal contra el Sant Esteve Sarrovires.
0: Passen 6 minuts d'un quart de 9, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Encara tenim alguna activitat marcada a la Festa Major de Sant Miquel. Ahir vam viure una jornada, diguem, atípica de Sant Miquel, perquè algunes activitats es van haver de modificar el seu lloc, o, si no, simplement aplaçar. Degut a la pluja, insistim que va caure a partir de les 10 del matí o una mica abans fins a les 12 quarts d'una. Va ser aquesta estona, però això va obligar també a posteriori a modificar algunes d'aquestes activitats. Sílvia,
1: doncs,
0: bon dia.
1: Bon dia de nou. Doncs, per exemple, la Festa dels Miquels, de fet, és la que es va suspendre i es va posposar. Segons l'Ajuntament, es comunicarà la nova data tan aviat com sigui possible. Nosaltres, que tenim fil directe amb els Miquels, també de ben segur que ens ho explicaran. Es va haver de suspendre la ballada de sardanes o les activitats infantils, algunes de la tarda al parc de la Mariona. També l'activitat quan va la Mel, que s'havia de fer també a l'aire lliure, es va dir que es passava el Foment. Després, finalment, com que a la tarda la cosa es va arreglar el dia després d'aquestes pluges intenses, doncs es va poder fer aquesta activitat on s'havia previst inicialment. Les habaneres també, que s'havien canviat de lloc, en principi s'havia dit al matí que es passarien al Foment, com que la tarda s'estava bé, doncs al parc de la Mariona es van poder fer les habaneres de Xicran, d'aquest homenatge al mestre Roglan, i també el final de festa es va poder dur a terme al parc de la Mariona. Per tant, en principi, la Festa dels Miquels, que es va suspendre perquè just era quan queia, doncs, aquell temporal d'aigua, s'ha posposat i es farà en una altra,
0: veurem,
1: una altra ocasió, sí, ja ens ho diran.
0: Recordeu que sí que van poder despertar el Miquel de l'any, el Miquel Sobirana, actual president de la grupa, és el nou Miquel de l'any. Van despertar-lo amb la traca. Oficialment van realitzar l'esmorzar amb els Miquels. Més de 40 persones van assistir a aquest esmorzar. Al mateix carrer Sant Miquel, al Graig, on els hi cedeixen, doncs, per la logística, aquí es van cabir totes les persones per fer l'esmorzar, però després ja no van poder realitzar l'acte de proclamació dels Miquels i el vermut. Bé, mirem cap endavant perquè encara tenim alguns actes emmarcats dins del programa, ja a posteriori, com per exemple, i avui en parlarem, tenim dins el cicle Hispènica aquest divendres l'actuació del Marc Serrats.
1: Sí, es durà a terme a les 8 del vespre al Teatre de la Penny, a càrrec d'aquest guionista i humorista català, el Marc Serrats, el divendres. També el Foment farà la gala Molins Night Cabaret el divendres a les 9 del vespre, i el dissabte, aquest dissabte, hi ha la segona jornada de jocs d'estratègia històrica a la planta baixa del Molí durant tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre, organitza l'associació Kings Games. També el pati de l'escola al Palau el dissabte té Talent, aquest concurs de talent jove per joves d'entre 12 i 17 anys amb actuacions musicals i altres propostes d'arts escèniques, oberta a tothom que vulgui anar-hi a partir de les 7 de la tarda de dissabte. També el Foment dissabte té el seu espectacle Un viaje sin retorno a les 8 del vespre. Hi ha també el pati de l'escola al Palau, festa amb disjòquei per a joves i per a adolescents, bàsicament, de 13 a 17 anys, aquest vespre jove, al pati de l'escola al Palau, a partir de 9:15 el dissabte. També recordem que hi ha l'exposició El paper del paisatge a la biblioteca, i també l'exposició Festa i foc a la sala de Can Ametller, encara es pot visitar fins al 18 d'octubre.
0: Bé, i avui també, estrictament en parlant de la jornada d'avui, tenim aquest acte que organitza la llibreria 100 Vides, que ara, d'aquí a 5 minuts, us en parlarem amb més calma. Continuem 5 minuts i seran 9:15. Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia i bona hora.
4: Bon dia,
0: endavant.
4: Oriol.
0: Bon dia.
4: Comencem amb el periòdico, que parla dels fons que no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. I posa quatre punts. Els decrets del govern fixaran prorrogats els contractes i frens als desnonaments. Els socis de Sánchez mantenen en suspens el seu vot en espera de la lletra petita. El sector immobiliari afirma que les mesures faran que retirin habitatges del mercat i ella llança una fórmula de compra compartida amb la Generalitat per més grans de 40 anys. També parla de les tarifes regulades del gas, que només pujaran un 15%. Hi ha més temes. El primer temporal de la tardor arriba als 100 litres i causa 1.200 incidències. La Generalitat ultima un format d'avís als mòbils més suau per casos com el d'ahir. El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi de Ceuta i el jutge sospita que la parella de Joan Pera es tanqués amb clau. També a la zona de la Fira, Barcelona aïllarà del soroll els nous habitatges de Montjuïc i 30 colles castelleres competiran aquest cap de setmana a Tarragona. A La Vanguardia, el govern central posarà a prova la seva majoria amb dos decrets a habitatge, és el que us explicàvem, amb un detonant a la Mari Carmen, que accepta el pacte per tornar al seu pis, que no podrà subrogar. Parlant dels Premis Vanguardia, el millor mirall de Barcelona i prorrogat els ajuts a les gasolines i límits als preus del gas i el butà. Parlant de l'adeu a Gonzalo Suárez, renovador del cinema espanyol, i Lamine lidera el triomf d'Espanya contra Croàcia amb aquest 4-1 final. Hi ha fotografia de portada també, en aquest cas de la Ronda. El temporal immobilitza Barcelona i Illa anuncia fórmules noves per facilitar el pagament d'un pis. Planteja reconèixer com a autoritat també als professors. I acabem amb el diari Ara, que parla de Sánchez, que aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. PSOE i Sumar pacten dos decrets que es votaran divendres i traslladen la pressió a Podem, Junts i al PNB. Les mesures clau: prorrogar 2 anys els lloguers, frenar els desnonaments i bonificar llogaters i propietaris. I Illa es compromet a comprar pisos de famílies vulnerables. En fotografia de portada, un dia de mobilitat caòtica. Marta Rovira, amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO. El rei del Marroc tria per primer cop una dona com a cap de govern i Manel del Río plega com a director general del Barça un any després. També avui un suplement especial amb un concurs més brutal, parlant precisament de les colles castelleres.
0: Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí. Fem un repàs també el que diuen els diaris digitals.
1: Vinga, doncs comencem per BTV, que explica què canvia les normes de trànsit a partir de demà, dia 1 d'octubre. Patinets, bicis i motos són els més afectats perquè el nou reglament general de circulació obliga patinets, ciclistes, riders i motoristes a complir noves normes de seguretat. Per exemple, pels patinets o els vehicles de mobilitat personal, l'edat mínima per conduir-los, per dur-los, s'estableix en 15 anys. I també hi ha l'obligació d'usar casc de protecció, portar els llums encesos sempre i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També tots els ciclistes hauran de portar casc en vies interurbanes. És una altra de les normes. També es marquen més elements de protecció per motoristes, com obligatori l'ús de guants de protecció, portar sempre calçat tancat en tot tipus de vies, per tant, res de xancletes a l'estiu, i armilla reflectant si han de baixar del vehicle en una via interurbana. Altres temes, doncs, s'eliminen les exempcions de l'ús de cinturó de seguretat que existien per taxistes, vehicles de mercaderies o vehicles d'autoescoles. I en els passos de vianants regulats per semàfor, la nova norma estableix que la llum taronja intermitent destinada als vehicles no podrà coincidir amb la llum verda pels vianants. A Barcelona, però, l'Ajuntament ha demanat a la DGT una moratòria en aquesta norma dels semàfors. I acabem amb el Nacional, que diu que Amnistia Internacional denuncia tortures a mans de militars espanyols contra migrants a Ceuta. Denuncien pallisses, humiliacions i altres tractes cruels, inhumans o degradants que en alguns casos podrien constituir tortura. Les conclusions arriben després d'una investigació que s'ha fet sobre el terreny. Durant una visita a Ceuta el mes de setembre, Amnistia va recollir diferents testimonis que atribueixen a militars agressions físiques, assetjament, robatoris de diners i confiscacions o destrosses de telèfons mòbils.

0: Avui, com us dèiem, tenim una activitat a la llibreria 100 Vides que organitza aquesta tarda la presentació de Contes Comtals, un llibre de contes editat per l'editorial Lluny del Ramat i que compta amb la participació de diversos autors. Alguns d'ells, com la molinenca Eva Moreno, seran en aquest acte que començarà a les 7 de la tarda. Ja sabeu que la llibreria 100 Vides es troba al carrer Jacint Verdaguer, número 98. I en parlem uns minuts amb l'editor de Lluny del Ramat i el també escriptor Rafael Casas, que el tenim al telèfon. Hola, Rafael, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del matí. Et volíem preguntar d'entrada com va néixer la idea de fer aquest llibre coral i amb quin o quins objectius?
1: Bueno, la idea va néixer ja d'un projecte que ja tenim establert des de fa 4 anys a Girona, que també és una agrupació d'escriptors gironins que fan contes sobre, doncs, sobre Girona, sobre l'Empordà, i llavors, veient que això funcionava, que semblava que als lectors els agradava, doncs em vaig decidir a fer el mateix a Barcelona, no? La idea, doncs, és una mica posar en contacte autors desconeguts o poc coneguts amb autors ja establerts, amb una carrera literària ja establerta, i aconseguir que entre tots doncs, facin doncs, una visió coral, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona.
0: Uh-huh. Quants autors hi participen en total en aquest llibre de contes comtals?
1: En aquest cas són 12 autores i autors, uh-huh. I com ja he dit, doncs, hi ha alguns doncs, ja tenen una carrera literària reconeguda i d'altres que han publicat un llibre però que encara no són coneguts pel gran públic o pels lectors.
0: Correcte, i tenim l'Esther Invernón, que ara està doncs, també força a l'ordre del dia, el Jordi Nopca, sí. I entre d'altres també la Eva Moreno. Com arribes a la Eva Moreno, ja que doncs, tenim una molinenca dins d'aquest recull de contes?
1: Doncs mira, a la Eva Moreno hi arribo arrel d'un llibre que treurem ara l'1 de novembre d'una escriptora gironina,
0: sí.
1: I que són molt amigues amb la Eva Moreno, uh-huh. I bueno, arrel d'aquesta coneixença doncs, va sorgir l'oportunitat de proposar-li amb ella que hi participés, i ella doncs, és una persona superactiva, de seguida va dir que sí, i bueno, aquí la tenim.
0: Molt bé, i a partir d'aquí, doncs, com deies, 12 autors i autores deuen sortir temàtiques molt diverses, no?, a l'entorn d'aquests contes.
1: Bueno, precisament la gràcia d'això és que, igual que hem fet amb la recopilació de contes gironins,
0: sí.
1: És que és un ventall de la literatura actual que s'està fent a Barcelona. Cada autor doncs, té el seu estil, té el seu gènere literari, no? I quan podem trobar ciència-ficció, històries més intimistes, fins i tot tocs de novel·la negra. I llavors, l'interessant d'això és que cadascú hi aboca la seva visió personal de la ciutat, uh-huh. Sigui passat, present o futur, i, esclar, crea, doncs, pel lector és interessant perquè li dona una visió molt, molt general de el que és la ciutat actualment, i bueno, i també, doncs, és això, és una mostra del tipus de literatura, dels gèneres, de la salut literària actualment de la ciutat comtal.
0: Uh-huh. Crec que heu començat ja les presentacions, Rafael, i fins i tot a Barcelona ja n'heu fet una al barri de Sants, oi?
1: En vam fer una al barri de Sants, la primera la vam fer a Ona,
0: sí.
1: Que a Ona van ser 11 dels 12 escriptors, malauradament va haver-hi un que últimament no va poder, uh-huh. Va ser molt interessant perquè imagina't una presentació amb 11 escriptors explicant una mica el seu conte i tot plegat, doncs va estar molt bé i bueno, encara ens en queden algunes per fer, el que passa és que anem fent a poc a poc.
0: Per la gent, sí, correcte, m'ho imagino. Coordinar tots aquests autors, no?, i les presentacions. Per la gent que no us conegui de l'editorial Lluny del Ramat, llegia que us definiu com que no sou una editorial atípica. Explica'm la vostra filosofia doncs, com a editorial, Rafael.
1: Bueno, la filosofia, ja el nom Lluny del Ramat, suposo que te dona una pista,
0: sí.
1: de per on van els trets. El que intentem és fugir una mica de les modes, de les tendències, no, d'aquest encotillament que a vegades sorgeix en el món literari com en altres mons, en què sembla que tot hagi de tractar del mateix. Llavors, nosaltres el que pretenem, i espero que ens en sortim, és de publicar bona literatura, el que nosaltres considerem bona literatura, el que voldríem trobar a les llibreries, no? I donar veu a autores i autors que potser, per circumstàncies del mercat literari, no tindrien opció de poder publicar, no? Perquè el món literari és molt difícil, és complicat. Aleshores, doncs, mirem de trobar veus noves, veus que no són tan noves, i oferir al lector, doncs, coses que realment tinguin una qualitat literària, un interès, una veu personal o diferent. Jo sempre dic una mica que ens movem en els marges, no? Els marges del que és la columna literària estàndard, però bueno, en els marges també hi ha vida, no? Sovint hi ha més que en la carretera. Per tant, bueno, és un projecte que ens il·lusiona i que de moment estem tirant endavant i va responent.
0: Molt bé, perquè llegíem una entrevista al Diari de Girona que dius que el món editorial està muntat tot a base d'amiguisme i d'influències. I eres crític perquè dius que el 80% del que es publica és il·legible.
1: Bueno, jo això ho dic molt sovint,
0: sí.
1: I realment ho dic amb coneixement de causa.
0: Sí.
1: El món editorial, per un autor o una autora novell, és molt complicat, és molt complicat accedir-hi. Sí que és veritat que hi ha una sobresaturació de títols a les llibreries, es publica molt, i molt del que es publica realment no té la qualitat literària necessària, és una opinió personal,
0: sí,
1: com per arribar a les llibreries. El que passa és que, bueno, està muntat d'una manera en què ens fixem molt en els cognoms dels que publiquen i es miren molt també les tendències, les possibles vendes que pot haver-hi, si algú, doncs, és algú conegut, és algú que surt a la televisió, és un esportista, el que sigui, no? Llavors, sí que és veritat que això deixa poc marge en aquesta literatura emergent, no? En aquests autors poc coneguts, que realment tenen molt a dir, amb una personalitat pròpia, amb una veu molt potent, però que els hi costa molt de trobar una editorial que cregui en ells i els publiqui. Aquesta és la nostra idea, la nostra funció. I llavors, doncs, esclar, lluitar contra aquestes grans editorials, no? Aquests grans grups editorials que copsen un tant per cent molt important del mercat, des d'una editorial petita com nosaltres, sempre és molt difícil obrir-se camí. Però, bueno, ho anem fent a cops de colze, ja ens anem en sortint més o menys.
0: Correcte. I, a més, nascuda després de la pandèmia, perquè aquest estiu celebrau els 4 anys de vida, no?, de l'editorial.
1: Aquest estiu va fer 4 anys, i sí, vam néixer el 2022.
0: Sí.
1: Vam néixer arrel, precisament, de la meva experiència primer com a escriptor,
0: sí,
1: i sabent les dificultats que hi ha per publicar amb qualitat, amb unes certes garanties, perquè no totes les empreses que porten el nom editorial a davant o darrere ho són de debò. I llavors, doncs, vaig coneixent altres autors, coneixent la problemàtica que hi havia per publicar, les dificultats, i donat la meva experiència ja dins del món editorial, em vaig tirar a la piscina. Algú dirà que estic una mica malament del cap, perquè realment no li aconsellaria a ningú que muntés un editorial i es fes editor,
0: sí,
1: perquè és una lluita constant, és dur, però, bueno, vam sorgir amb aquesta idea de donar veu, no?, a la gent que realment té molt a dir, i ben dit, però que té dificultats a poder-ho donar a conèixer al gran públic.
0: Molt bé, si algú vol fer un cop d'ull al catàleg de llibres de l'editorial, lluny del ramat guiomitjaedicions.com, aquí trobareu, doncs, tota la informació, i si no, podeu venir avui a la llibreria 100 Vides, anar a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer a les 7 de la tarda, on es presenten aquests contes comtals. En principi hi haurà la intervenció d'en Xavier Borrell, la Eva Moreno, la Maria Altimira i en Màrius Hernández, i parlaran sobre el present, passat i futur de la ciutat comtal a les 7 de la tarda. Rafael, doncs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé la presentació aquí a Molins de Rei d'entrada, eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres, esperem que vingui molta gent, perquè a més s'ho passaran bé, és molt interessant.
0: Molt bé.
1: I bueno, això, doncs, com diem nosaltres, endavant les atxes.
0: Exacte, endavant les atxes i endavant amb l'aventura editorial, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Rafael Casas, moltes gràcies, fins aviat.
1: Vinga, fins aviat.
0: Adéu-siau. L'editor de Lluny del Ramat i escriptor Rafael Casas acompanyant-nos al Bon Dia i Bona Hora, 5 minuts i 3 quarts de 9.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
1: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més... El bon dia i bona hora de Ràdio Molins de Rei.
6: Seguim en directe al bon dia i bona hora d'aquest dimecres 30 de setembre. 2 minuts i arribarem a 9:15. És el moment d'escoltar les reflexions amb la punt del dia, amb la companya periodista, la Laura Herrero, que també el, ja sabeu que la tenim vivint i treballant a Madrid, però aquests dies ha viscut també intensament la festa major aquí a casa nostra. Què tal, Laura? Bon dia i bona hora.
7: Bon dia i bona hora a totes i tots. Perdoneu-me aquesta veu, però un camell m'ha passat per sobre i també una festa major. I quina festa major? De nou, jo no sé si són els anys, però cada vegada m'ho passo millor. Segueixo mantenint, això sí, que els concerts al Parc de Llobregat fan perdre el caliu de festa major. No trobes ni a la meitat de la meitat de la meitat de la gent que a la plaça de Llibertat. I segueixo pensant que fa perdre la màgia. I d'aquest vaixell no em baixaré. Dit això, han estat uns dies meravellosos, combinant la festa major diurna amb la festa major nocturna i complint amb els deures d'un bon camallaire. Enguany ha estat especial, hem celebrat els 45 anys de la bèstia i hem bufat les espelmes amb un pastís que feia goig al bell mig de l'Ajuntament. Una menció especial al grup de gent que va estar preparant tot durant els mesos previs. Fins i tot hem sortit al Telenotícies, però segur que és impossible de comprendre el que és i el que significa el camell. És molt difícil d'explicar el que se sent quan hi ha una plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom, inundada de barrets i mocadors taronges, amb un sol crit que musicalitza l'elèctrica d'arma. Si no ho vius, si no ho sents, és difícil d'entendre per què milers de persones esperen espurnes d'un burro que es fa dir camell. Avui... espero que tot tipus de preguntes aquí a la feina i sobretot a Madrid encara ho entenen menys. I amb aquesta veu, amb la veu que pugui, els faré saber que s'ha de tenir sang taronja per sentir-ho. Quin orgull ser camallaire i quin orgull ser molinenca. Per 45 anys més com a mínim. Amb aquesta felicitació m'acomiado avui i amb aquesta veu que espero recuperar la setmana vinent. Que passeu molt bon dimecres. Adeu, adeu.
6: Molt bé, Laura, moltíssimes gràcies. Cuida't la veu també, recupera't. I, per cert, doncs ja sabeu que qui ho va viure de prop també a la sortida del camell el dissabte va ser l'Espartac Peran, el periodista de TV3. mirant la sortida, analitzant doncs la festa per si era potencialment doncs susceptible de ser un Som Únics, el programa que realitza Televisió de Catalunya. Ell ens va dir que sí, i ens ho va dir en una entrevista que li vam fer a 3:15 el dilluns. Si la voleu recuperar, doncs la teniu als podcasts del Bon Dia i Bona Hora, del dilluns, doncs, que ens va atendre una bona estona l'Espartac i ens va parlar de la festa i del camell. Passa un minut de 9:15. Sant, tornem-hi. El Santoral, amb el Jesús Cardona. Hola, Jesús, bon dia.
8: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, dimecres 30 de setembre, és Sant Jeroni, patró dels llibreters i biblistes. I mencionar Sant Jeroni ens porta, sobretot, a Montserrat. És el cim culminant de la muntanya de Montserrat amb una alçada de 1.236 metres. I la descripció per pujar-hi que fa David Balcells al llibre Montserrat, 50 indrets amb encant, és preciosa. I ens diu: cal deixar el cotxe al monestir de Montserrat i enfilar fins a la plaça de Santa Anna per les escales dels pobres i el pas dels francesos, seguint l'itinerari del cavall Bernat. A la cruïlla de la plaça seguim recte pel camí vell de Sant Jeroni fins a la característica panxa del bisbe. Arribats a aquest punt, ja haurem pujat més de 500 esglaons, baixem el Pla dels Ocells i seguim recte pel camí principal, deixant els trencalls que surten a dreta i esquerra. Entrem al frondós bosc del torrent de Santa Maria i avancem ignorant els corriols que surten a la dreta vers el cavall Bernat i també el Cap de la Mort. Arribarem a la confluència del camí nou de Sant Jeroni, que puja des de les Gorres, i seguim pujant pel camí principal amb algun tram d'escales fins a arribar a l'ermita de Sant Jeroni. En aquest punt, el camí fa un tomb a l'esquerra i finalment gira a la dreta en direcció nord. Arribem al cim de Sant Jeroni després d'una pujada forta amb escales i baranes. El camí de tornada serà el mateix. I bé, parlant de Sant Jeroni, patró dels llibreters i biblistes, el sant del dia 28, que vam dir que en parlaríem, també ens porta els llibres, perquè dilluns va ser Sant Exupery de Tolosa, que va ser bisbe d'aquesta ciutat al segle V. I el seu nom, Sant Exupery, transformat en cognom, ens porta a l'autor del Petit Príncep, Antoine de Saint-Exupéry. No és només una coincidència de noms, també el lloc, Tolosa de Llenguadoc, perquè durant el seu servei militar, Saint-Exupéry es va fer pilot i va ser contractat per la companyia que transportava el correu des de Tolosa de Llenguadoc al Senegal, abans d'arribar a l'Amèrica del Sud. Aquestes experiències el van inspirar a escriure novel·les, El vol de nit i també Correu del Sud. Però el seu llibre més conegut i el que li ha donat la immortalitat és El petit príncep. És un conte poètic i filosòfic que, sota l'aparença d'un conte per a nens, és una història que narra la trobada entre un nen i un aviador, i els diàlegs que tenen fan replantejar la vida a un adult. Molt bon dia i moltes gràcies.
6: Molt bé, moltes gràcies a tu, Jesús, com sempre, i que tinguis una bona jornada. Ens queden 10 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Fem un breu repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimecres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora a les 12, podreu escoltar la remissió de l'Etapa Reina, el programa de ciclisme d'aquesta casa. A partir de la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 2:15, el Col·lectius en Xarxa. A partir d'aquí, notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada, en aquest cas de 3 a 5 serà avui. A les 5 tenim la cita amb el Fora Clitxés, el programa de l'Arlet Valls i la Neus Pérez. I a les 6, avui ja no tindrem el programa Serenó, perquè tenim la retransmissió de 2 plens avui des de la sala de sessions de l'Ajuntament. El primer començarà a 6:45 i serà el ple de la visita de l'equip del síndic de Greuges, com és habitual, que visita un cop l'any Molins de Rei, doncs en aquest cas 18:45 en principi és l'hora prevista d'aquest ple, i a 8:15, 19:30 és l'horari previst del ple ordinari del mes de setembre. Això vol dir que doncs, no tindrem el programa Serenó, ni Obrint Camins, ni Generació Xic, això segur. Veurem si els joves en antena, jo crec que tampoc els hi menjarà temps del programa, el programa del Conrad Font i la Lia Artís, els joves en antena. Veurem si a partir de les 10 doncs, podem ja escoltar, potser aquí ja sí, el programa de la Fermina Recio quan comença la nit, de 10 a 11. La remissió de la tertúlia, recordeu, de 11 a 12. I al Jazz Club de nit fem la remissió de mitjanit fins a la 1 de la matinada, que és quan connectem amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa amb la tenora del Pere Paisa. Continuem, ens queden 9 minuts per arribar a les 9. Anem a fer, en aquest cas, un repàs a la programació televisiva. Roger, quan vulguis.
9: Com sempre, fem una ullada al cinema que podem veure a la televisió en obert, començant a les 10 de la nit amb 4 pel·lícules. O sigui que preneu nota. Tenim el 33, la pel·lícula de Woody Allen, Match Point, amb Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer i Matthew Goody. També Brian Cox. És una pel·lícula anglesa del 2005, un drama que dura 2 hores. El Chris Wilton és un jugador de tennis professional que està retirat i exerceix com a professor. El seu deixeble és el Tom Hewitt, que té una germana amb qui Wilton es casa. Segona proposta, també a les 10 de la nit, al canal Vimat, la pel·lícula de Steven Soderbergh, Ocean's 13, amb George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Michael Mantle, Elliot Gould, Ray Schifo, Al Pacino i Adam Lazar. És una pel·lícula de suspens, també amb tocs de comèdia, del 2007, americana, dura 2 hores, de la saga Ocean's. Danny Ocean i la seva banda tenen una raó per donar el seu cop més ambiciós i arriscat, defensar un dels seus, Willie Bang, el despietat propietari d'un casino. Mai hauria imaginat que tots es posarien contra seva quan va traicionar el Ruben Tiskov, amic i mentor del Danny Ocean. També a les 10, la tercera proposta, i precisament és la tercera part de la pel·lícula Transporter, a la Fana Warner Televisió, d'Olivier Megaton, amb Jason Statham, Natalia Rudakova i François Berland, entre altres, entre molts altres, de fet. És una pel·lícula francesa, americana i ucraïnesa del 2008, d'acció, dura 1:40. La Corporació de Gestió de Residus Internacional EcoCorp ha adquirit els drets per operar en una instal·lació ucraïnesa. Abans de poder importar residus tòxics que després es descarregaran als emplaçaments escollits, cal que obtinguin la documentació necessària signada i validada pel ministre de Medi Ambient, Leonid Vasilev. Una pel·lícula que jo recordo haver comentat ja diverses vegades, per tant se la van passant entre canals. També a les 10, la quarta proposta, aquesta segona part d'Independence Day, Contraataque, la farà el canal Hollywood, és de Roland Emmerich, amb Liam Hemsworth i Jeff Goldblum. És una pel·lícula, òbviament, d'acció i ciència ficció americana del 2016. Dura 2 hores, usant tecnologia alienígena recuperada, les nacions de la Terra han col·laborat en un programa de defensa colossal per la protecció del planeta. I, per últim, a les 11 de la nit tenim la pel·lícula El último objetivo a 4, de Tim Brown, amb Nicolas Cage, Ashley Greene i Ron Perlman. És una pel·lícula d'acció del 2023, canadenca i americana, que dura 1:40. El Jimmy està ficat en un embolic, del qual només en pot sortir robant un llapis de memòria al perillós Donnie. L'Ashley, la dona del Jimmy, decideix amagar l'USB a la motxilla de la seva filla Sara i enviar-la a les Illes Caiman. Anem a veure què tenim avui a nivell de programes a la televisió. Doncs, per exemple, a Televisió de Catalunya, a les 10 de la nit, el Soc i Seré, un territori amb història. Després de superar la primera eliminació, 50 aspirants continuen en aquesta competició i s'enfronten als seus antics aliats. Els participants es divideixen en 5 equips de 10 persones cadascun, amb el nom d'un emblemàtic cim català. En el repte d'avantatge posen prova els seus coneixements sobre geografia catalana i l'expulsió es decideix amb un desafiament centrat per primera vegada en la història del país. Al final, un dels equips queda eliminat eliminat i els 10 guanyadors aconsegueixen endur-se 10.000 euros més. A més, un dels expulsats pot tenir l'oportunitat de tornar al concurs. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya, a la mateixa hora. Ja sabeu que es programen també la Renaixença al 33 amb el Peyu, que desmunta l'origen nord-americà de les ulleres de sol i repassa com es popularitzen gràcies a Ray-Ban i als pilots d'aviació. A més, en repetir tot, cantant de Brahms, després del retorn del grup als escenaris 8 anys després. I el programa viatja també fins a la Cuba colonial per recordar la situació que viu al territori sota domini espanyol. Això serà a les 10 al 33. Tenim també a Antena 3 a les 11 de la nit La Mesa amb Antonio Resines, que visita el programa aquesta setmana per conversar amb Cristina Pardo sobre diversos temes d'actualitat. I a partir d'aquí, doncs, teniu també, si voleu, el País d'Altura, a Televisió de Catalunya, 11:45, i el 33, que programen pel·lícula quan acabi la Renaixença, el Match Point, per una banda, i a Sombra Sairiza, que no les hem comentat, però també se sumen a la graella de Cinema 8. I amb això acabem, Oriol.
6: Molt bé, doncs fantàstic, moltes gràcies, Roger. Ens queden 3 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. La recomanació cultural. Avui dimecres parlem de sèries i ho fem acompanyats de la Sílvia de Pares, que juntament amb el Jordi Roca ens presenten aquesta temporada els dijous a les 5 de la tarda al programa No ho entenc. La Sílvia, però, ens acompanya doncs tots els dimecres abans d'arribar a les 9 parlant-nos de sèries. Què tal, Sílvia? Bon dia i bona hora.
10: Hola, hola. Que ja sigui oficialment la tardor en el món de les sèries només pot significar una cosa. Les xiques Gilmore, la sèrie per excel·lència que tothom comença com una vella tradició quan arriba a aquesta època de l'any. I m'incloc, no serà la primera ni l'última vegada que la vegi, i com jo, segur que hi ha molta més gent que vol endinsar-se en l'univers Gilmore una vegada més. Però pels que no la coneixeu, de què va exactament? Doncs mireu, ens traslladem a Stars Hollow, un petit poble de Connecticut ple de personatges peculiars on viuen la Lorelai Gilmore i la seva filla Rory. La Lorelai va tenir a la Rory amb només 16 anys i va marxar de casa als seus pares, rics i molt estrictes, per construir-se una vida des de zero i sense ajuda de ningú. Però una circumstància puntual l'obliga a demanar suport econòmic als seus pares, que, a canvi, li exigeixen que vagi cada divendres a sopar a casa seva. Aquests sopars esdevenen el fil conductor de la sèrie. No estic fent cap spoiler, no us preocupeu, perquè això passa gairebé res més començar els primers episodis. Des d'aquí i al llarg de les 7 temporades veiem com la Rory lluita per complir el seu gran somni, que és entrar a Harvard i convertir-se en periodista. Entre amors, amistats i decisions difícils, mentre la Lorelai viu la seva pròpia muntanya russa sentimental. I què fa que aquesta sèrie sigui tan especial? Primer de tot, els diàlegs, ràpids, plens d'humor, ironia i referències a música, cinema i literatura marcada a la casa d'Amy Sherman Palladino, que és la creadora d'aquesta sèrie. També la relació entre mare i filla, més com dues amigues que com una mare i una filla, però sense amagar els conflictes ni les diferències entre generacions, sobretot amb la Emily, que és la mare de la Lorelai. I també el poble de Stars Hollow, que és com un personatge més, amb les seves festes, tradicions i veïns excèntrics, i que fa de la sèrie una mena de refugi reconfortant que ens abriga cada tardor. Les xiques Gilmore és una sèrie de 7 temporades amb uns 22 capítols cadascuna, amb una durada d'uns 40 minuts. I on la podrem veure? Ara mateix està disponible a Netflix,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
2: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost i, d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
1: Entre les mesures anunciades per Illa ahir, hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, Agullana i Riu de Llots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat i l'R4 circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell. A banda, també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. Iger considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Demà comença la setmana del cor que organitza l'Ajuntament i el CAP La Granja. Demà a les 11 del matí hi ha un taller de reanimació cardiopulmonar que es farà al Mercat Municipal a càrrec de la Creu Roja. El divendres, a les 6 de la tarda, a la Federació Obrera hi haurà una xerrada titulada Alimentació, esport i benestar emocional a la prevenció de les malalties cardíaques. En parlarà l'equip de professionals del CAP La Granja. I dissabte, a les 10 del matí, hi ha un recorregut, una caminada pels parcs de salut de Molins de Rei a càrrec dels monitors i monitores dels serveis esportius municipals. Sortida des del CAP La Granja. I a més, durant tota la setmana es fa cribatge d'arrítmies a les farmàcies de la vila. També hi ha un fons bibliogràfic específic sobre la Setmana del Cor a la biblioteca. També es publicaran vídeos de salut cardiovascular i es promocionaran productes i plats cardiosaludables als comerços i establiments de restauració. I també hi ha sessions gratuïtes dirigides a activitat física a les classes que organitza i a les activitats que organitza des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Durant aquesta setmana, fins al 4 d'octubre, activitats adreçades a la prevenció de les malalties cardiovasculars. Encara d'activitats de festa major, doncs recordem per una banda una exposició titulada El paper del paisatge de Gemma Nogueroles i Carles Checa que es pot visitar a la Biblioteca El Molí fins aquest proper 3 d'octubre i l'altra exposició, la que hi ha a Can

Ametller, titulada Festa i Foc, inaugurada a motiu de la Festa Major i que es pot visitar encara fins al 18 d'octubre. És una exposició que es pot veure, com dèiem, a Can Ametller, els dijous i els divendres a la tarda, dissabtes també a la tarda i diumenges al matí, fins al dia 18 d'octubre. Activitats i propostes per aquests dies. També recordem que el Foment fa tres propostes: el divendres el Molins Night Cabaret, dissabte teatre i diumenge ball inaugural de la temporada. A aquesta hora recordem la defunció del senyor Josep Maria Vidal de Albert. Tenia 86 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia, avui dimecres, és la Roca del carrer Major 31.

0: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
7: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
8: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
9: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
8: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
1: Hola, bon dia. Doncs per acabar amb el setembre, en el qual hem tingut dies festius locals, festius barcelonins, diades nacionals, fins i tot hem tingut vagues, hem tingut dies d'alertes meteorològiques, però bé, sembla que el setembre arriba a la seva fi i també l'estiu arriba, potser sí, a la seva fi, també, perquè últimament això ja no està tan clar. Hem triat una cançó avui de la banda The Cure, una banda que connecta molt bé, jo crec, amb la tardor, connecta molt bé amb aquest paisatge de tardor per la seva música melancòlica, fosca. I la cançó que he triat, que es diu The Last Day of Summer, l'últim dia de l'estiu, potser no és de les seves de les cançons més populars, ni el seu àlbum més popular. Es tracta d'un àlbum de principis del segle XXI, de l'any 2000 concretament, però veureu que connecta molt bé amb això, amb aquest esperit de tardor, i és una cançó que va construint-se a poc a poc, repetint-se, com una cançó riu, que jo crec que també molt influenciada per aquest moviment del post-rock, que és aquesta música instrumental que va afegint a poc a poc, sense estridències, capes musicals. Però amb la marca, amb la marca pop més new age, més fosca dels anys 80 del grup de Robert Smith. Doncs us deixo amb l'últim dia de l'estiu, The Last Day of Summer, de The Cure. Que tingueu una bona tardor.

0: Som-hi, seguim el Bon Dia i Bona Hora. Anem amb la tertúlia d'actualitat. Avui, dimecres 30 de setembre, tenim la meitat de l'equip. Jordi Turró, Bon Dia i Bona Hora.
1: Molt bon dia.
0: Ricard García, Bon Dia i Bona Hora.
2: Bon dia.
0: I el Toni Ramoneda, Bon Dia i Bona Hora.
3: Bon dia a tothom.
0: Avui tenim la baixa de la Samara Lansari, que no ens pot acompanyar per motius de feina, igual que l'Antonio Bonilla. Sabeu que el Pere Madurell s'incorporarà d'aquí unes setmanes. Tot això el dia després de la festivitat de Sant Miquel i, per tant, de tancar la Festa Major d'enguany. Per això també li hem demanat si ens podia acompanyar uns minuts la regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila, l'Ainhoa García, al qual li agraïm també que s'incorpori aquests minuts al programa. Què tal, Ainhoa? Bon dia i bona hora.
4: Bon dia, Oriol i companys.
0: Bon dia. Gràcies bon per acompanyar-nos. D'entrada i a poques hores d'haver tancat aquesta Festa Major, tot i que encara tenim algun acte també el cap de setmana, quin balanç en faríeu de la Festa Major d'enguany, Ainhoa?
4: Doncs nosaltres creiem que ha estat una Festa Major molt positiva. La gent l'ha gaudit molt, la gent ha sortit al carrer, tots els actes han estat multitudinaris i, per tant, estem molt contents del resultat d'aquesta Festa Major. Les entitats han lluït, com fan sempre, amb tot el seu esplendor, i tots els molinencs i les molinenques han gaudit molt de totes les activitats. Per tant, nosaltres estem molt contents del resultat.
0: Molt bé. Amb aquesta pluja intensa que va caure ahir durant bona part del matí, com va ser l'aspecte de gestionar una jornada com la d'ahir amb aquestes condicions adverses?
4: Doncs va ser la gestió una mica complicada, perquè al final anàvem una mica intentant salvar la majoria d'actes que fos possible, i al final ho vam poder salvar tot excepte la Festa dels Miquels, que la farem el diumenge, i ho vam haver d'anar gestionant, coordinats amb les entitats, coordinats amb Protecció Civil i els diferents serveis municipals, anant actuant gairebé al moment o amb la previsió, que amb la mínima previsió possible, per tal d'intentar salvar el màxim d'actes. Al final, durant els actes del matí, a la ballada de l'alcalde, els gegants, els vam fer el Foment, el teatre infantil que teníem a la tarda també el vam fer el Foment, i després les Havaneres i el Castell de Focs el vam poder mantenir al Parc de la Mariona, perquè a la tarda ja aquesta pluja ja va desaparèixer. Si em permets, Oriol, sí. Agrair també el Foment, perquè ahir a última hora vam poder gestionar que ens obrissin el Foment i que ens deixessin el seu espai per poder fer les ballades dels gegants i per poder fer també l'espectacle infantil. I al final jo crec que el que va passar ahir amb la pluja és una mostra més de que els molinencs i les molinenques i les entitats, quan ens hem d'adaptar, doncs totes posem el nostre granet de sorra per poder salvar les activitats i per poder salvar la Festa Major. I ahir és el que va passar. Les entitats, l'Ajuntament, els serveis municipals, doncs, malgrat tota la pluja, vam intentar i vam posar el millor de nosaltres perquè la Festa Major i pogués continuar i els molinencs i les molinenques poguessin continuar gaudint.
0: Val. Del que has dit, per tant, que es va haver de suspendre, que era la Festa dels Miquels, la proclamació del Miquel de l'any, etc. Això es farà aquest diumenge 4 d'octubre, doncs?
4: Això es farà aquest diumenge 4 d'octubre. Estem acabant de parlar amb els Miquels de quina serà l'hora. Segurament sí? Serà cap al migdia, però ho podrem recuperar aquest mateix diumenge.
0: Molt bé, doncs ja estarem pendents de la confirmació de l'hora i del lloc. En tot cas, també anem a les tres nits de festa al Parc del Baix Llobregat. Com han funcionat Ainhoa, enguany?
4: Doncs el Parc del Llobregat ja és un espai que està totalment consolidat pels concerts, la gent ja se l'ha fet seu, no hi ha hagut cap incident greu, la gent ha gaudit dels concerts els tres dies, per tant és un espai que, com deia, ja està consolidat, ja portem tres anys des del 2024 en aquell espai, i és un espai que funciona molt bé, és un espai que ens permet donar una seguretat i tenir un recinte tancat, un espai tancat, on ens assegurem que dintre no tenim els mínims incidents possibles, i per tant nosaltres estem molt contents de com ha funcionat el Parc del Llobregat i la resposta que tenim de la gent que ha anat als concerts, que ha sigut molt multitudinària, doncs també ha sigut molt positiva.
0: Uh-huh. Molt bé, vèiem el perfil d'Instagram de la Guàrdia Urbana, doncs que sí que es van a fer diverses actuacions, no? Tant la nit de divendres com de dissabte, sobretot de prevenció i vigilància. en requisant doncs algunes qüestions, aviam, deixa'm acabar de veure el perfil, el divendres doncs explicaven que van intervenir diversos materials relacionats amb possibles infraccions i fets delictius, entre els quals hi havia substàncies, objectes perillosos i altres elements susceptibles de ser utilitzats per cometre il·lícits. Això tant divendres com dissabte. No va passar d'aquí, és a dir, no hi ha hagut, diguem, cap baralla o fet doncs remarcable a les nits, Ainhoa?
4: No hi ha hagut cap incident greu, més enllà el dispositiu Guàrdia Urbana també està per detectar aquestes cosetes, sí, que van publicar al perfil d'Instagram. Han fet una feina extraordinària tot el dispositiu de seguretat, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra, com l'empresa de seguretat privada que tenim dintre del recinte. I jo crec que aquesta bona feina, més les ganes que tenia la gent que venia al recinte de passar-s'ho bé, de gaudir, de disfrutar, de ballar, de cantar, han fet doncs que no tinguem cap incident remarcable a nivell de seguretat durant aquesta festa major.
0: Molt bé, ja sé que no és la teva temàtica, però en tot cas dels aiguats o de l'aiguat d'ahir que va caure en tan poca estona, vam veure doncs algunes botigues traient aigua del seu local, sobretot carrer de baix. No sé si hi ha alguna incidència més que haguem o poder compartir doncs aquesta hora del matí amb els oients.
4: Doncs mira, van caure 60 litres per metre quadrat en menys de 40 minuts i malauradament no va ser només al carrer de baix, no van ser altres carrers de la vila doncs, que també van patir aquestes inundacions. Els serveis municipals estaven activats perquè estava activat el Pla Municipal d'Inundacions, l'INUCAT, i per tant van activar al matí, van estar treballant en resoldre totes aquestes inundacions i en treure tot aquest aigua i tota aquesta aigua, i a la tarda estaven activats els serveis de neteja que van estar netejant tots aquests carrers i tot aquest fang que va quedar. Per tant, tothom implicat, tant els serveis municipals com veïns i veïnes, que també van estar ajudant a que el més aviat possible doncs, el municipi pogués tornar a la normalitat.
0: A veure, Ricard García, que li volies preguntar alguna cosa.
1: Sí, Ainhoa, bon dia, Ainhoa. Primer, bon felicitar-vos per la varietat. Ha sigut una festa amb molta varietat d'actuacions i molt diferent. Per tant, això és molt bo i s'ha de dir. Jo a nivell pràctic o a nivell romàntic, jo recordo, i és un suggeriment, sempre que sigui possible, els dies amb els quals, abans de la... Em sembla que era prepandèmia, que fèieu algunes actuacions, s'organitzaven algunes actuacions més minoritàries, havia algun concert de jazz, alguna cosa així, que es feien al
0: parc de la Sèquia.
1: Al parc de la Sèquia, sí, del Molí, exacte, allà en Sant Clavé.
0: A la granja.
1: I exacte. Allò, si es pogués recuperar, era molt bonic, perquè si el temps acompanyava, era la típica escena bucòlica una mica british, no?, de que podies portar fins i tot la teva cistelleta, no?, i fer el pícnic mentre escoltaves un concert. Això ja seria reblar el clau, perquè penso que, evidentment, la localització que tenim actualment és òptima i ha funcionat molt bé els anys que ha estat. Vull dir que una cosa no treu l'altra.
4: Mira, aquesta activitat que comentes del Parc de la Sèquia, que es feia, com tu ja es diu, abans de la pandèmia, és una activitat que fem conjuntament amb l'entitat del Delta Baix.
1: Sí.
4: Un cop passat durant la pandèmia i després de la pandèmia, aquesta activitat l'hem trasllat al pati de Caramballer.
1: Sí,
4: quan encara havíem de fer, que ja no ens en recordem que havíem de fer control d'aforament per entrar als llocs i tot això, aquest concert el vam passar al pati de Caramballer i conjuntament amb l'entitat vam creure que seria un bon espai per mantenir aquest concert. Per tant, aquests concerts de petit format els estem fent tant al pati de Caramballer com al pati de la Federació Obrera, que aquest dissabte també hi havia algun. Però, de totes maneres, prenc nota de la teva aportació i de la teva proposta, a veure si l'any que ve podem programar algun també al Parc de la Sèquia, perquè sí que és veritat que enguany, per exemple, al barri de la Granja no hem tingut cap activitat i és una activitat que funcionava molt bé allà.
1: Bàsicament, penseu en les cistelles de pícnic.
4: Prenc nota. Ahir, si em permets, per seguir el fil, ahir al Castell de Focs, que el van passar de la plaça de l'Ajuntament, el van passar al Parc de la Mariona, sí, ens vam trobar amb això. Molta gent que venia amb la cistella de pícnic, amb els entrepans, amb les begudes, i es sentava allà a esperar que comencés el Castell de Focs i gaudir del Castell de Focs.
1: Molt bé.
0: Aviam, Toni Ramoneda.
2: Ainhoa, bon dia.
4: Bon dia.
2: No, primer de tot, felicitar-vos perquè hem fet una festa major plena d'actes, que al final és el que compta. Felicitar-te personalment, perquè la feinada que porta a organitzar tot això, ja ho saps tu el que és, que és segurament qui la pateix més, o qui la gaudeix, que també pot ser.
4: És un mix una mica difícil d'explicar.
2: Doncs això, i justament la setmana passada, anava a dir prèvia a la Festa Major, però és que no sé si era prèvia o dins, perquè justament comentàvem que la Festa Major habitualment era el cap de setmana més proper a Sant Miquel, i aquest any, de fet, portem dos caps de setmana de Festa Major, i ara, perquè ja hi havia algun acte programat, però a més, amb les pluges d'ahir, alguns s'han passat al cap de setmana, aquesta Festa Major haurà ocupat tres caps de setmana. Això, evidentment, no amb actes cada dia, però estem parlant de que més de 20 dies de Festa Major. Home, no està mal. Això és tendència? Serà així? No ens estem passant una mica?
4: Jo crec que en aquest cas, en aquest any en concret, ha sigut coincidència del calendari. El caure Sant Miquel en dimarts, doncs ha sigut la coincidència del calendari. A més, afegim que hem hagut de passar actes el següent cap de setmana pels temes de la pluja. Habitualment,
2: que, per cert,
4: la bicicleta...
2: també dona pluja al cap de setmana, eh?
0: També hi ha...
4: Sí, sí. Ara ho estava escoltant al Telenotícies. Haurem de veure què fem. Però, com et deia, jo crec que en aquest cas ha sigut un tema de com ha caigut en el calendari. Sempre tenim actes que nosaltres incloem dintre del programa de Festa Major, però que són com més secundaris, com per exemple la bicicletada, que sempre és el cap de setmana posterior, però la Festa Major està consolidada en dos caps de setmana i en cap cas ens plantegem ampliar-la a tres caps de setmana, perquè aleshores ja seria una bogeria. Seria una bogeria. Com deia el Toni, doncs hem tingut gairebé 100 actes els que hem gaudit durant aquests dos caps de setmana, i jo crec que aquí podem posar ja el fre, perquè Molins de Rei és una vila molt viva, però de tant en quant també hem de descansar una mica.
0: I creus que ha influït, i no, per cert, que coincidís aquest cap de setmana amb la festa de la Mercè, sobretot, també parlàvem del Prat, però sobretot de la Mercè, que la nit de dissabte potser hi va haver menys gent que la de diumenge, o és una percepció, no?, allà als concerts?
4: Doncs, mira, és una percepció. Perquè nosaltres hem... A més, t'ho puc afirmar rotundament, sí, perquè tenim les dades del control d'accés.
0: Molt bé.
4: La nit de dissabte a diumenge hi va passar gairebé van passar 20.000 persones pel Parc del Llobregat, amb el punt més àlgid al voltant de les 2 de la matinada, que hi havia 7.000 persones dintre del Parc del Llobregat. A la nit de divendres a dissabte estem parlant d'unes xifres que són aproximadament la meitat, d'unes 11.000 persones en total i unes 3.500, 4.000 persones en el punt més àlgid. Per tant, és una percepció.
0: D'acord.
4: Nosaltres pensàvem i estàvem en la hipòtesi de que tenint la Festa Major del Prat i tenint la Festa Major de la Mercè, doncs també tindríem més afluència, però nosaltres creiem que no ha estat així, que creiem que cada municipi i cada concert doncs té el seu públic. Sí que és veritat que nosaltres hem detectat, i potser això sí que és una sensació, que ha vingut, o que hi havia més gent gaudint de Molins i que potser no ha vingut tanta gent de fora, però ja et dic, els concerts han sigut tan multitudinaris com els anys anteriors.
0: Molt bé. El Punt Lila també ha funcionat bé aquestes nits, i els espais també de correfoc?
4: Sí, ha funcionat bé. Tampoc ara estem esperant que ens passin els informes, sí, dels diferents punts, però en principi no hi ha hagut cap accident greu.
0: Bé, per tant, resumint, encara tindrem alguna activitat aquest proper cap de setmana, a veure, pendents del temps també, i la Festa dels Miquels, per la gent que acostuma a anar-hi, es farà diumenge. Veurem el lloc i l'hora, ho direu, suposo, en els propers dies, eh?
4: Sí, tan aviat ho acabem de coordinar amb l'entitat, us ho farem saber perquè també pugueu fer difusió i ens pugui acompanyar la gent a conèixer el Miquel de l'any i els Miquels petits.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Ainhoa, que vulguis destacar?
4: Doncs agrair, si em permets, Oriol, la feina a tots els serveis tècnics, principalment a l'equip de cultura, doncs, que portem molts mesos treballant per aquesta Festa Major, i agrair, com sempre, doncs, tota la feina que fan totes les persones de les entitats, perquè sense ells i sense elles la Festa Major no seria possible.
0: Molt bé, doncs l'Ainhoa García és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila, ens ha acompanyat aquest matí de dimecres per fer balanç de la Festa Major de Sant Miquel. Moltes gràcies, Ainhoa, per acompanyar-nos.
4: Moltes gràcies a vosaltres, Marc.
0: Que vagi bé. Una abraçada. Adéu-siau, bon dia i bona hora. Tu m'has dit, Ricard, que havies sigut també les nits allà al Parc del Baix Llobregat.
1: Sí. Bé, bé, molt bé. La veritat és que...
0: Sí, aviam, digues, digues.
1: No, que el lloc és òptim. El lloc
0: creus
1: és
0: que el
1: òptim.
0: Lloc és òptim, eh?
1: Sí, queda un extrem del poble, sí que és veritat. És a dir, que això a nivell de... Quan estàs després de saltar i ballar dues hores o tres, tornar caminant fins la granja...
0: Sí.
1: És una mica pal. Però bé, és el que hi ha i algun lloc s'ha de buscar que sigui ampli, que sigui agradable, i aquest lloc és ideal per posar totes les entitats i l'escenari és perfecte. Uh-huh. Jo penso que sí. I, a més, després de les coses que va passar anys anteriors, doncs sí. Tot, últimament ja hem anat afinant molt amb el que és l'entrada i la sortida. Uh-huh. Sí, sí, res a dir, al contrari.
0: Molt bé. I dèiem d'aquestes nits d'actuació preventiva de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, Toni, que ens ensenyaves també... Bé, és que ho han penjat a Instagram... a la Guàrdia Urbana informant precisament de tot el que havien requisat tant la nit de divendres com dissabte i t'havia sorprès doncs algun element
2: Home, sí, hi ha
0: com
2: una,
0: aquesta pistola de balins, no?
2: Una pistola, hi ha un... és material per fer mal. I
0: hi, ha una, hi ha una navalla,
1: i tant, i tant.
0: Clar, hi ha un tornavís...
2: Sortir de casa amb això...
0: Això, exacte, és que...
2: No sé, si algú porta això... No sé, jo no he portat mai una pistola a la butxaca.
0: No, eh?
2: Entenc que qui porta una pistola a la butxaca és perquè, no sé, masses bones intencions tampoc no deu tenir.
3: Però és una pistola de veritat o
2: de joguina? És igual, tu, és una pistola...
0: Sembla de balins, eh? Sí, és que ara estem mirant la fotografia. Sembla de balins.
2: I després... Pistola és.
0: Sí, correcte.
2: I al costat hi ha uns balins, és cert.
0: I després una pistola elèctrica, això la nit de dissabte, eh? Són fotografies que la Guàrdia Urbana ha penjat a, com deia, al seu Instagram, que els podeu seguir. Gu Molins és el seu usuari. Per tant, estem parlant ja de la gent que surt de casa amb, doncs, amb aquests, sí, amb no, aquests no. elements, eh?
1: Sí, bo, si vas amb això, és que algun... Re bo vols fer, evidentment. Exacte. Ja sigui això o ja sigui... un tiratxines, vull dir que no.
2: No, clar, si portes això, no és que vagis a gaudir de la festa,
1: no,
2: perquè
1: no.
2: T'agraden molt els que canten i vas a veure el que canten.
1: No,
2: vas a,
1: no,
2: no. a fer-ne alguna. Hem d'agrair, no sé si pel fet d'això, del que deies, si ha coincidit amb altres festes majors, i per tant la gent que surt amb ganes de fer mal, perquè recordem que portem 2-3 anyets seguits d'incidents, sobretot el dissabte de la nit, que primera que no hi hagi hagut cap incident greu, remarcable, que al final quan hi ha aglomeracions de gent també és una mica inevitable que hi hagi petites cosetes, molta gent, barres amb cervesa, la gent que no tothom sap veure com hauria de veure, i petites cosetes normalitzem, tot i que no n'hi hauré bé cap ni una, però normalitzem que alguna coseta sempre hi ha. D'això a que hi hagi baralles multitudinàries, que la gent tregui navalles, que
3: pistoles,
2: exacte, coses d'aquestes, i que necessitem 8 furgonetes de la Brimo per estar mitjanament tranquils, doncs home, s'ha de celebrar que no hagi, que aquest any hagi passat més o menys bé amb això. Potser pel que ha dit també l'Aino, que hi ha hagut més gent gaudint de la festa local, que no vull dir que els d'aquí siguin millors que els d'enlloc, però que no ha vingut gent de fora, que moltes vegades ens trobàvem que justament qui provocava aquestes baralles multitudinàries, qui provocava els merders aquests de dissabte a la nit, eren doncs, gent de fora que venien això, a liar-la, perquè és gent que tenen el seu entreteniment és on hi ha una festa major, on podem anar a fer mal. Simplement doncs, a provocar que hi hagi la baralla de 4 insults entre un grup de 15 i un grup de 20, i això són 35 persones fotent-se de tot. Si no ha passat, de moment ja és bo que no hagi passat. I si ha sigut perquè ha vingut menys gent de fora, doncs home, també la gent d'aquí doncs, ha pogut gaudir de la seva festa major, que al final és evidentment oberta a tothom, però és la nostra, no?
0: Déu-n'hi-do les xifres de gent acumulada, no?, al sí, Parc del Baix Llobregat.
1: I tant, i tant.
0: 11.000.
2: És un lloc que convida a fer-ho.
1: Sí, sí.
2: I que ho pot fer d'una manera molt més organitzada que no a la plaça de la Llibertat o a la plaça del Mercat en els seus anys de quan era la plaça del Mercat,
1: evidentment.
3: O la plaça de l'Església.
0: Que també has tingut activitat, Jordi.
3: Sí, sí.
0: Més aviat diurna, eh? Diurna, és a dir, que no es va allargar
3: no,
0: la nit.
3: No. També hi ha hagut de nocturna.
0: Tu vas sentir, sí, ambient a la nit, també?
3: Sí, no sé si van ser els divendres, els dos divendres, o divendres.
0: O més aviat dissabte, eh?
3: El dissabte que feien els Jocs Rurals.
0: Ah, d'acord, sí, de l'Ateneu Molei.
3: Després d'acabar els Jocs Rurals de dia,
0: sí,
3: van seguir eren... la festa
2: ja que hi eren, clar.
3: Fins a les 11. Vam tenir el detall, això sí, de que després d'una estona de música d'aquesta, bum, bum, bum, bum, bum, bum, van posar música suau i que per les 12 per ahí van plegar. Però...
2: també els veïns, en aquest cas, tu que estàs allà a la plaça de l'església, o els veïns de cada zona on hi ha algun tipus d'activitat, han de ser més laxes també, tenint en compte que és festa major i que s'entén pues, que hi ha actes. Jo crec que també és bonic que hi hagi un gran lloc com el pla, com on
1: el parc,
2: el Parc del Llobregat, on s'han fet aquest gran escenari amb els grans concerts on ja s'espera una multitud de gent molt, molt, molt forta, però que també és bonic que hi hagi, perquè a més Molins dona, no? El que, dèiem, aquests concerts de jazz que s'havien fet a la granja, sí. I ara doncs s'han fet és que tenim molts racons on fer actes de petit format, que també està molt bé, no tot han de ser quatre concerts d'Oques Grasses al Sant Jordi, no? Perdó, a l'Olímpic. Vull dir, ja està molt bé que hem tingut a l'Olímpic Band aquí, amb molta gent, està molt bé que es facin aquests jocs a l'església, tenim, hosti, pues el pati de Can Ametller és un lloc molt maco per fer depens quins actes. Hi ha llocs per fer un acte per 7.000 persones, com deia la Inua al Parc del Llobregat en alguns moments, i llocs doncs, per fer activitats per 30, 50 persones o 150, està molt bé. I la disposició de Molins dona per aquests petits racons per fer coses més petites, i fins i tot si fa falta i plou, doncs llocs com el Foment, que està molt bé que obrissin també les portes ahir per, com a emergència, doncs poder fer actes de festa major en el dia de la festa major.
0: Amb una jornada, com dèiem ahir al matí, 60 litres per metre quadrat, doncs deia la regidora, en 40 minuts.
2: Brutal.
0: Fred, que ens va deixar imatges doncs, que no són noves, però que vam veure doncs, al parc, en aquest cas la plaça del Palau, perdoneu, negada d'aigua, tot el carrer de baix.
2: Sí, un parell de
0: del Botànic del SEM.
2: De 137 litres. I un altre de 79.
0: Però ella ho deia concentrat en
2: 40 minuts.
0: En aquests 40 minuts, que és quan va créixer tot el carrer de baix, que ha portat doncs, dificultats amb algunes botigues de la zona, que se'ls hi va inundar la botiga. Crec que també el pàrquing del mercat ha rebut, també. I, de nou, doncs, amb aquestes imatges des del carrer Molí, carrer de baix, fins a la plaça del Mercat.
2: Però això és que és el que tenim de sempre, no? Tenim la plaça Palau, no?
0: Sí.
2: Que sabem que la que hi han quatre gotes, allò s'inunda, i ahir no van ser quatre gotes, en van ser vuit. Doncs és normal que tinguem aquesta zona des de
0: sí.
2: L'Alfons 13, diguem, de tota la vida, que ara...
0: Escola Palau.
2: Ara l'hem de dir Escola Palau, però d'aquesta zona fins a tot el carrer de baix, doncs que allò sempre és, al final, doncs una piscina.
0: Clar, llavors tots els comerciants viuen amb una mica amb la incertesa, amb l'aigua al cor, no?, de quan hi ha episodis.
2: Això com passa? Mentre no passa, que és allò que dèiem dels incendis, que s'han d'apagar quan no hi ha foc, potser hauríem de saber per què passa això, que quina és... O sigui, per què just en aquest punt s'acumula tanta aigua? S'han de fer canonades més amples, no sé, per què està passant això? I un cop sabem el per què, que estic segur que algú ho sap, jo no, quina solució se li pot donar? Per què no torni a passar? No sempre, perquè, al final, les fotos aquestes que tothom s'envia i els vídeos aquests
0: sí,
2: del carrer de baix ple d'aigua...
0: Que circulen
2: per tot arreu, és que sempre són els mateixos. I si ara algú hagués enviat un de fa 3 anys, hagués colat perfectament. Llavors, per què? Perquè són repetitius, però sempre són els mateixos punts. Doncs, no sé, tècnics devem tenir perquè ho estudiïn i mirin de posar-hi remei, entenc.
3: Ja s'han fet obres, sobretot aquí davant del Foment, es va tapar el Foment i es va obrir uns canals per sota, però queden ofegats.
2: Vol dir que no s'ha fet prou, no sé, jo ja et dic, jo d'això no és el...
3: De totes maneres ja se sap que el setembre plourà. Molt o poc. Per tant, no, em refereixo ara a la festa major.
0: Sí.
3: Una festa major tan llarga, algun dia et plourà.
0: Això sí. Hi ha molta probabilitat.
2: Sí, sí. És que en tants dies ni que l'agafessis al juliol, eh? Un 4 pringaràs.
0: No falla. Però estàs exagerant molt, això dels dies, trobo, no, Toni?
2: No, perquè, a veure, perquè la setmana passada en vam parlar... Sí. I perquè, clar, és que... al final resulta que... I em sembla bé, que els actes que estaven programats per al dia de Sant Miquel, evidentment, avui que no plou, no els faràs avui, perquè ja torna a ser un dia laborable, clar. I tens un cap de setmana per davant en el que poder fer, doncs, a la festa dels Miquels, la pots passar diumenge, doncs em sembla fantàstic. Quin és el resultat? Que portarem 3 diumenges de festa major? Bueno, l'altre dia la Samar parlava de les festes de maig de Badalona. Sí. Pues aquestes han sigut les nostres festes de setembre. Bueno, setembre i octubre, clar. O sigui, anem fins la setmana que ve. Fins al cap de setmana que ve.
0: Que ja serà octubre, sí.
2: Serà octubre. Bueno. Bé, això de la pluja, jo penso, segur que hi ha una solució. El que passa que, evidentment, això revertirà en una despesa molt, molt gran. Vull dir que aquí caldria veure si un ajuntament pot entomar obres d'aquestes faraòniques.
0: Esmentaves Barcelona.
2: Grans col·lectors, sí, grans col·lectors, eixamplar clavegueres, perquè això és faraònic. Sí, però és que estem parlant del carrer Major, perdó, del carrer de Baix, que no és que estigui arreglat de fa 150 anys.
1: No, cert.
2: Si és una via que s'ha fet amb paviment únic o amb alçada única, no sé com diuen d'això,
1: sí.
2: I això s'ha fet de fa relativament poc, no fa 25 anys, potser era el moment de fer col·lectors més amples, no sé, segur, estic seguríssim, que abans de fer aquest paviment únic, de decidir quines llambordes posarem, algun tècnic va fer un estudi del que hi ha a sota, de per on havien de passar els cablejats, de per on havien de passar les canonades, si les canonades eren prou amples o no. Ja sabem, perquè això sí que se sap des de fa molts, molts anys, molts, molts anys, a on s'acumula aigua. Quan jo era molt, molt, molt, molt petit, i el que recordo és que per on baixava l'aigua quan feia aquestes pluges era pel carrer Verdaguer. La riera acabava sent el carrer Verdaguer. Allò es va arreglar, perquè ara no passa el carrer Verdaguer. Home, quan plou, clar que plou el carrer Verdaguer, però vull dir que no hi ha aquells rius que jo recordo haver vist. Parlo de, doncs, tenint 7, 10 anys, no massa més.
3: Allà vam fer un reportatge amb tècnics sobre tot això pel carrer Verdaguer baixa l'aigua. A més, els embornals moltes vegades estan tapats. I aquests dies encara més, perquè hi havia fulleraques, papers...
0: Per això els van obrir tots ahir a Correcuita. Sí, sí.
3: I ara no recordo exactament què dèiem al llaç, però ho explicava tècnicament.
2: Jo el que veig és que el pas, o sigui, el problema del carrer Verdaguer es va solucionar? Algú devia fer alguna cosa?
0: Sí, es va fer una intervenció al carrer Verdaguer, sí.
2: I devia estar ben feta perquè ara no passa. En canvi, el carrer de Baix i el pati de Palau i tot allò, noi, és un continu.
1: Jo ara tiro de memòria visual, però no sé si el que està clar... És com la IA que parlava l'altre dia, que això ha vingut per quedar-se.
0: Sí.
2: L'hem de canviar el nom, eh?
0: Aquests episodis.
1: Sí.
0: La IA, sí.
2: Ara es diu superintel·ligència.
1: Faríem un documental de les bajanades d'aquest pobre home. Sí.
0: Proposta de Donald Trump.
2: Bueno, proposta no, imposició. Ara ell ha dit que és així, punt. No
1: durarà res. En qualsevol cas, potser el que ens hem de plantejar és que si això no té una solució fàcil al nivell d'obres, o com a mínim a curt termini, ara no recordo, per això ho dic, si ja ho fan alguns o no, però potser que els locals i les botigues del carrer de Baix s'han de plantejar una mica aquestes guies que tenen alguns llocs que estan força basats a les inundacions, amb les quals quan saps que plourà molt, hi ha una guia, poses una mena de fusta així, que més o menys impedeix que l'aigua entri de gran manera a casa teva, no?
3: Sí, sí.
1: Perquè això tornarem a tenir-ho. Això tornarem a tenir-ho, seguríssim.
0: De fet, ara veiem un vídeo també de la Neus de la llibreria Amèlia, Neus Records des d'aquí, que fidel oient,
1: Déu-n'hi-do.
0: Que hi van haver de tancar la botiga.
2: I això és Verdaguer, per tant,
0: sí.
1: Verdaguer i Ambaixada, eh?
0: Sí, correcte.
1: Vull dir que aquí teòricament no s'estanca.
0: A l'alçada de la llibreria Amèlia.
2: Aquí també estem parlant d'un moment, d'un patac d'aigua molt important.
0: Exacte, sí.
2: Que quan ens n'anem d'una cosa normal, doncs hem d'entendre... doncs que no és normal. No.
1: I ahir feia molt respecte, perquè els trons van sonar molt a prop, els trons amb pecs, i a més, vull dir, suposo que hi ha una psicosi, no?, últimament, amb les grans inundacions, embassaments que peten al Nepal, totes aquestes coses, el ser humà és fràgil, en aquest sentit. I ahir sentia molt soroll a les clavegueres, a casa, vull dir que senties un rum-rum de les clavegueres que anava a dir, aviam si començarà a sortir aigua d'aquí. Mm-hmm.
2: Home, segurament en algú amb plantes baixes, fins i tot primers... Sí.
1: Els meus veïns els hi va pujar aigua de les pitxes.
2: Clar, si estàs amb un cinquè, doncs has d'estar més tranquil. Però, més o menys, no. Hosti, malament, si un cinquè no estiguessis tranquil, el tema de l'aigua. Però amb baixos i locals, sobretot aquests locals comercials, que, bé, sí, doncs amb una cosa tan extraordinària hi estem tots avassats. Posar aquesta mica de sempre que contingui una mica més l'aigua va bé. Però tampoc li passem les culpes als comerciants. Al
1: final. No, pobrets.
2: No, vull dir que la cosa no sigui... Ostres, és que no... Clar, com que no tenen això, els hi ha entrat aigua a la botiga.
1: No, però
2: el comerciant al final...
1: De cara al seu benefici, jo m'ho plantejaria.
2: Que, clar, que tu pots tenir totes les teves mesures que tu puguis posar... Doncs home, et salvaran el teu negoci, que al final el que tens allà dins... Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: pobres. Hi hagi assegurances de tot això. Però de moment ja t'han donat el dia. Jo em refereixo que últimament el que em volia dir, que tot i que ahir sí, hi ha vídeos també del carrer Verdaguer, últimament el que fa anys patia el carrer Verdaguer, fa uns quants anys bastants, que el problema el tenim al carrer de baix des del Palau fins a Pompeu Fabra, no? Seria la zona aquesta que sempre pateix, cada any pateix del mateix.
0: Bé, deixem aquestes qüestions perquè ahir també estàvem pendents d'una notícia política, i és que el govern espanyol ha aprovat in extremis els decrets, llei d'habitatge. Diu que el president Pedro Sánchez encara no té els suports garantits i demana responsabilitat a la majoria plurinacional, això d'anar al Congrés aquest divendres mateix, ja d'urgència, després d'hores de negociació molt intensa, diuen, el PSOE i Sumar van arribar ahir a un acord in extremis en el si del Consell de Ministres per aprovar aquest paquet de mesures per l'habitatge. L'esforç ha valgut la pena, va dir la ministra d'Habitatge, malgrat que a hores d'ara doncs, tot plegat podria durar menys d'una setmana. No hi ha acord entre els grups, de moment, de la majoria plurinacional perquè passi el filtre del Congrés, com dèiem, aquest divendres. Hi ha moltes mesures que ja s'han anat comentant. No sé què us sembla, doncs, de moment aquests decrets que, com dèiem, s'han dividit en dos. En Ricard, per exemple.
1: No ho sé. A mi portem un temps que qualsevol decret no deixa de ser això paper fins que no s'aprovi el Parlament, i cada vegada hi ha més incertesa en el sentit de que no saps per on tiraran els grups polítics. Avui hem tingut moltes decepcions, moltes sorpreses, i l'intent aquest de partir-ho en dos per satisfer tothom.
0: Sí.
1: És a dir, a nivell de governança jo ho entenc. Uh-huh. Entenc que digui, bueno, jo el que m'interessa és tirar endavant això, per tant, com ho puc fer, no? Però el resultat no el tinc clar. No el tinc clar perquè, bueno, evidentment, ja per un costat, doncs, diguem-ne, la vessant amb la qual es vol protegir els petits tenidors, o sigui, la gent que té una vivenda, dues vivendes perquè l'han heretat, o el que sigui, tres, si vols. I després també hi ha el tema dels contractes indefinits, evidentment. És a dir, que són coses que... és molt difícil arribar a un enteniment i a un acord, no? I satisfer tothom. Vull dir que ja veurem divendres, jo no les tinc totes. I dic que no les tinc totes perquè és que tinc claríssim que s'ha de fer alguna cosa, perquè la crisi és brutal, i jo penso que això serà un dels punts més importants a nivell de decisions polítiques, de moviments socials els propers anys, perquè és molt gros. Per un costat, la dificultat que té la gent jove, i per un altre costat també la qüestió moral de la permissivitat de segons quines actuacions per part d'aquests fons voltors. Jo abans estava mirant i, bé, és que hi ha maneres d'aturar-ho, i s'està fent arreu del món. Vull dir que no sé per què, o potser no vull saber-ho, per què partits que teòricament són partits progressistes tenen por a fer segons quines actuacions, la veritat. I sempre sense trepitjar l'ull de poll dels petits tenidors, eh? Vull dir que sóc conscient sóc conscient de que aquella persona que ha heretat el pis de la iaia o que pel que fora en aquell moment va comprar una nau industrial o un pis, no és el mateix que un fons que compra 40, 50 o 100 pisos, evidentment.
0: Uh-huh. Entre les mesures es prohibeixen fins al 2030 alguns desnonaments de persones vulnerables, diu, s'ha d'acreditar, sense alternativa habitacional, pel que fa a la suspensió de l'execució. En l'últim esborrany es distingeix entre un gran fons d'inversió, se suspèn automàticament, i un particular. Congelació al 0% en l'actualització anual de la renda en els casos en què el contracte estigui per sobre del màxim de l'índex de preus. Es recupera la pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028. Es podrà demanar una pròrroga del contracte de fins a 2 anys, s'haurà de revisar anualment, a condició que s'estigui al dia amb els pagaments de la renda o si s'ha pagat el lloguer els 8 mesos anteriors des de la sol·licitud de la pròrroga. Segons l'executiu, es posa fi a les compres especulatives d'edificis residencials per part de grans inversors fins al 2028. Es defineix que s'entén per contracte de temporada, se n'haurà de justificar i acreditar l'ús, o s'ofereixen també incentius fiscals als llogaters i propietaris, però també a persones que volen comprar, entre moltes altres coses. Toni, què et sembla?
2: No, primer que crida la, no, bueno, crida l'atenció, no, veure el fet de que s'ha fet amb dos decrets, és perquè està clar que un no sortirà ni de conya, llavors aquest ja l'han apartat,
0: sí.
2: S'ha de votar per no poder dir que no l'he tret, perquè no oblidem una cosa, estem en mesos,
0: sí.
2: Estem en mesos d'unes eleccions generals. Estem en mesos, o sigui, tenim un any divertidet, perquè tenim les municipals, que aquestes ja tenim data, ja sabem quan són, ja, i això ja ho sabíem.
1: En maig, no?
2: Són l'últim cap de setmana de maig,
0: 23
2: no?
0: de maig, eleccions municipals.
2: I aquestes ja les sabíem des de fa 4 anys, evidentment. Però tenim les generals també aquí a tocar. No sabem exactament quan. Parlen de que fins i tot sigui abans que les municipals, que sigui a la primavera, que allargui fins a tardor, o veure fins quan aguanta, perquè aquest govern està com està. Aleshores, treure anuncis i treure coses a final de mandat és complicat, i per això de moment ja s'ha fet amb dos, perquè n'hi ha una que sí que tindrà els suports, s'espera i s'entén que sí que tirarà endavant tots aquests, que parlaves de la pròrroga, definir què és un fons voltor... És que en aquestes perquè estem dient, no, els fons voltors no podran comprar edificis de pisos. Molt bé. Qui és un fons voltor? Què és? Què, fins a partir de quan ets petit tenidor o grans tenidors? Qui són la gent vulnerable? Hòstia, tot això depèn molt de les definicions. I està clar que amb la vivenda hi ha un problema grandiós i que s'ha de regular d'alguna manera. A fora ho han fet, en algun lloc, doncs mirem com ho han fet, mirem de fer-ho igual, mirem de fer-ho bé. De moment que estigui en dos és perquè un està clar que no, lo dels contractes indefinits, això... Junts, per exemple, que és una mica la clau de volta de tot això, no entrarà ni de conya. PP i Vox juguen a part, aquests no entren. PNB tampoc no ho deixarà fer mai. El problema d'aquest altre, que és el que sembla que sí que sortirà, és que perquè surti l'han d'aprovar molts grups polítics. I amb tantes potes, fins divendres mateix no sabrà si la cadira t'aguanta. Llavors... aquest és el problema que tenen. Un, ja saben que no, que per això l'han posat a part, i l'altre, amb les mesures, diguem, menys polèmiques o de més fàcil acord, s'entén que aquest sí que anirà. Però no oblidem que tot això, independentment del tema de la vivenda, ve marcat perquè estem a mesos d'unes eleccions d'un govern que té focs creuats per tot arreu.
1: Sí, sí.
0: Sí,
3: Jordi. No, jo quan em vaig casar, sí. L'any 71 del segle passat,
0: sí.
3: Un dels dos sous meu i de la meva dona anava per la vivenda. El que passa és que llavors ja havia el contracte indefinit. Mm-hmm. És el contracte era... I llavors, en un temps en què l'IPC pujava 20 punts o 10, 20 sí, punts...
2: I una inflació del...
3: I una inflació exacta.
2: Enorme.
3: Llavors, al cap de 3 o 4 anys ja semblava un... un lloguer bo. Ara demanen el contracte indefinit. Amb el contracte indefinit va acabar amb el procés. Amb l'arribada de la democràcia. El van anul·lar i, bueno, i ara el tornen a demanar.
2: Jo crec que, perquè al final, això també, quan el que deia Ricard, hi ha aquell que té un piset que amb la feina dels avis, no sé què, és la petita fortuna familiar i que gràcies a això pots tenir un sou o un lloguer que representen un nou sou a casa i ajudar una mica.
1: O pagar la residència de l'àvia.
2: Exactament, o que li paga la residència. Doncs això no és especular. Això no ho estàs fent per especular. No és, per tant, perquè tot això que llegit Oriol d'aquests, sí, d'això, parlem de que no es podran fer aquestes grans compres per especular.
0: Sí.
2: I què entenem? Quan fas la compra, com saps que és per especular o no? Perquè s'haurà determinat que has especulat si en els propers 5 anys no l'has posat com a vivenda social, no l'has posat a lloguer... No, llavors, clar, molt bé, però això m'ho diràs d'aquí 5 anys. En el moment que fas la compra, el que està fent de moment és retirar uns pisos del mercat. I si anem retirant pisos del mercat, què passa? Que els que sí que queden al mercat pugen de preu. Això,
1: a veure... Home, el que passa és que jo penso que, com tot... ha d'haver una voluntat política de fer seguiment, de monitoritzar, de controlar, d'inspeccionar. El problema és que tots s'han d'inspeccionar, vull dir, som humans, no? I l'humà, el ser humà és dèbil. Per tant, t'ho torno a dir-ho bé, fràgil i dèbil, però és que és veritat. Aleshores, bueno, doncs, escolta, què és un fons voltor? Doncs si serà difícil, si és poc clar què és, doncs fes una llei amb la qual tu no permetis que una persona o una entitat acumuli 8 o 10 pisos d'una finca. Dic 8, dic X. Vull dir, no ho sé perquè no sóc especialista. Evidentment, i ho dic amb la boca molt petita, però és molt més difícil, doncs, per un fons voltor, dedicar-se a comprar un pis aquí, un pis allà, un pis allà, que no agafar, com fan ara, que es compren edificis sencers,
2: però,
1: no?
2: Però exactament... O sigui, jo crec que el problema no és que un propietari es quedi tot un edifici. El problema és quin ús en fa d'aquest edifici.
1: A més a més, sí, és que és el que anava a dir. És que, a més, si tu el que fas... Això és que tot, si, en sentit comú, tot té solució. És a dir, si una persona o una entitat compra un local o un pis i el té 4 o 5 anys buit, doncs sanció.
2: Val,
1: sanció
2: sembla bé.
1: O passa públic.
2: Exacte, doncs, intervenció
1: i clar, tal, però
2: d'aquí a Maduro estem un pas, eh? La cosa és que potser, clar, el fet de jo ser propietari de tot un edifici em permet prendre jo totes les decisions sobre aquell patrimoni meu.
1: Sí.
2: Si allà hi ha 10 pisos i són de 10, jo només tinc un 10%. I, per tant, a l'hora de voler fer el que jo vull, resulta que no puc perquè tinc un altre 90%. O en contra, o... Aleshores, jo crec que el problema no és que jo tingui un edifici, que no el tinc, perquè...
0: Ja ho aclareixes, eh?
2: No, sí, perquè després aquí...
0: No el tens.
2: No, el tinc ni...
1: Espera, aviam, deixa mirar.
2: Ni crec que el pugui arribar a tenir mai. Ni ganes, tampoc. Bueno, ganes. La cosa és, aquest edifici, quin ús li dones? O sigui, a què estàs obligat? A què obliguem a tenir aquest edifici? Primera, a retirar-lo del mercat i esperar-me aquests 5 anys a veure si puja? Hosti, oh, és que ho faig com una inversió. No, això no és inversió, això es diu especulació. Això està regulat i es diu especulació, no és inversió. Que, evidentment, hi hauràs sortit guanyant, sí, però no és una inversió. Estàs invertint en especulació. Aleshores, obligar a dir... No, tu pots tenir els pisos que vulguis, però no poden estar buits. Han d'estar en uns lloguers que siguin raonables.
0: Mig minut.
1: Singapur, quants més compres, més pagues. És a dir, que si tu pots anar a comprar vivendes, però realment que pagues un 60% del valor en impostos. A Regne Unit i Holanda, ja els contractes són indefinits per llei des de fa 2 anys. A Dinamarca, els 5 primers anys no pots posar el lloguer si tu

0: pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
1: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
0: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
2: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
0: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns es mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 10. Informació local.
4: Aquesta tarda es presenta el llibre Contes Comtals, un recull de contes de diversos autors. La presentació es fa a la llibreria 100 Vides i en parlarem els assistents amb Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el llibre i el present, passat i futur de la ciutat comtal. Avui a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. També avui aquest matí fins les 12 hi ha jornada de portes obertes al centre Alois de teràpia, tractament, centre de dia per malalts d'Alzheimer i altres demències. Està al centre, a l'edifici sociosanitari Josep Maria Sales, a l'antic ambulatori, i fins a les 12 del migdia es fan portes obertes, obertes, evidentment, amb accés a tothom que vulgui anar-hi. Demà, dia 1 d'octubre, a l'aula d'extensió universitària continua amb la programació. De fet, segon acte, el primer en exclusiva per les persones associades d'aquest curs, una conferència titulada Moviments Populars Agraris i les Constitucions Catalanes, a càrrec de Montserrat Tura, metgessa, escriptora i política, de fet, exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat. La conferència demà dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, només per socis i sòcies. I també demà dijous, Òmnium, el Consell de la República, el Molei i l'Assemblea organitzen un acte a la plaça 1 d'octubre a les 8 del vespre amb l'actuació dels Ciurons Mitja Copla i la Coral Molinenca Les Veus del Dilluns, demà a les 8 del vespre. Divendres, dins el cicle Espènica de la Peni, hi ha un monòleg amb Marc Serrat titulat Vaques Flaques, comèdia contra la fi del món, el divendres a les 9 del vespre a la Peni. I encara a la Peni, hi ha dins el cicle Gaudí Cinema el dissabte amb la pel·lícula Balandrau, interpretada per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí, basada en la història real d'un grup d'amics que van pujar al Balandrau i es van trobar amb una de les pitjors tempestes que han ocorregut mai al Pirineu.

0: català. Els fets van passar el 30 de desembre de l'any 2000. Balandrau, el podreu veure, la pel·lícula la podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny. Recordem la defunció del senyor Josep Maria Vidal de Albert. Tenia 86 anys i l'acte de comiat és avui a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de Guàrdia avui és la Roca del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
1: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
7: Falses.
6: Anècdotes.
7: Avorrides.
6: Històries.
7: Pulloses.
6: Receptes.
7: Fastigoses.
6: Música.
7: Plasta.
6: Biografies.
7: Inventades.
6: Premis.
7: Ràcatos.
6: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
7: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
6: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
7: Retiro tot el que dic.
6: Mare de Déu, senyor.
8: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 30 de setembre. Estem a l'equador del programa. D'aquí una estona podreu escoltar la segona part de les notes disperses, l'espai poètic que compartim amb el Cesc Vives, dedicat a l'Agustí Bartra i Lleonard. Fa 15 dies varen fer el primer espai, compartit també amb el Lluís Pasqual, que ens tornarà a acompanyar juntament amb el Cesc per fer doncs, aquest espai quinzenal que compartim amb el Cesc, i després també ho combinem amb l'Artes Vida, amb la Cèfarus. Avui, però, notes disperses. Abans de tot això, l'espai polític del dia. Preguntes en l'aire Molins amb el regidor Marc López, el regidor portaveu d'aquesta formació, que el tenim ja al telèfon. Hola, Marc, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Oriol, molt bon dia, oients.
0: Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Bé, i tu?
1: Bé, de dimecres ja, i molt sí. Actiu, com et deia, fora.
0: Sí, sí, ja ho veig, i t'agraïm.
1: Però bé, bé, vull dir, amb força activitat i amb una setmana amb bastanta intensitat, però bé, amb ganes.
0: Molt bé. Escolta, parlem de la Festa Major, no?, que ja deixem enrere. Quina valoració en faries de la Festa Major d'enguany, des d'enlaire?
1: Pues, no, molt bé, jo crec que la Festa Major, llàstima igual del dia d'ahir, amb els aiguats, que no vam poder celebrar de la festivitat de la Festa Major del dia festiu de Sant Miquel, per com va anar, però jo crec que, ostres, crec que... Jo ara recordava, feia temps que no recordava una Festa Major, per la meva part, tan activa, tant a nivell de formar part de l'entitat del Camell, sobretot també com a portaveu, que al final m'ha estat festa en diferents actes i força activitat que hem tingut aquests dies. Però bé, jo crec que ha sigut una Festa Major molt, molt, molt bonica, molt ben treballada, i crec que suposo que d'aquí uns dies en farem alguna valoració. Sí que jo, per exemple, avui tenim ple, però hem estat mirant per les xarxes socials i de més, i aviam, crec que almenys no hi ha hagut forces aldarulls. Si he vist en un canal d'Instagram de la Guàrdia Urbana que hi ha hagut algunes detencions i de més, però crec que malgrat això no hi ha res greu a destacar. Vull dir que és una cosa precisament veníem comentant, no?, quan havíem anat fent en algunes comissions informatives, bé, esperem que tot vagi bé, que no hi hagi aldarulls i que no es torni a repetir, i bé, jo crec que en aquest sentit crec que podem estar contents. Per el que fa a la resta d'activitats, doncs, jo que formo part de l'entitat d'Amics del Camell, amb el dissabte, doncs, ja tot el dia hem liat des de primera hora, des de que estem començant a treballar i a fer esmorzars de forquilla, ja només començar. Inclús aquest any ja estem fent una mica de relleu generacional, ensenyant als més joves, que entren amb moltes ganes i ja doncs, des de primera hora muntant les traques a la plaça de la Vila, i ja després tot el dia, com jo dic, liats, perquè tenim ganes de treure la bèstia. I a més vam tenir en compte amb la presència, no?, que ens va venir l'Espartac Paran, va venir TV3,
0: sí,
1: que després sí que ho va veure-ho des del balcó de l'Ajuntament, que suposo que igual doncs, té previst fer algun programa especial.
0: Així ens va comentar que sí, que té la intenció de proposar a la casa doncs, de poder fer un especial de cara al 2028.
1: Exacte, de cara al 2028. Doncs mira, tu ja tens...
0: Sí, perquè el vam trucar el dilluns i ens ho va confirmar.
1: Vale, pues va venir TV3, van entrevistar la presidenta, després ella estava allà com una mica pues, com un espectador més, veient com era l'entitat i de més, i va veure la sortida, i com tots esperàvem, doncs, esperéssim que li agradés i que puguem comptar amb la presència i fer aquesta activitat. I bé, jo crec que els concerts enguany han estat bé. Si és veritat que jo he tingut petites queixes, tant cobra la nit del divendres com la nit del dissabte, i és que la gent, bé, considerava que, ostres, acabar a les 4 de la matinada era d'hora, i els deia, bueno, escolta'm, que també s'ha de prioritzar una mica també el descans dels veïns. Llavors, però bueno, escolta'm, jo suposo que això ja també es faran les valoracions oportunes. Jo sí que crec que he sigut molt partidari que la nit del diumenge al dilluns no hi hagués cap concert ni cap festival, perquè recordem que el dilluns era dia laborable, i bé, sí que és veritat que aquí, no sé si aquesta setmana ens vindrà, crec que demà igual ve l'alcalde, no?,
0: Sí.
1: on vindrà el regidor Miquel Saragossa, que amb el tema de tal, que ens expliqui una miqueta per què van tenir el diumenge a la tarda la retirada de la pancarta de l'Ateneu Molell, que no sé si això suposo que ho heu vist també per xarxes socials.
0: Ho hem vist a les xarxes, sí.
1: Sí, que ens expliquin una mica, no sé, quin és el motiu o quina va ser exactament. Una miqueta per saber, perquè al final, bé, jo crec que, bueno, de fet, la van tornar a penjar i allà va seguir i ningú va venir a retirar-la i la pancarta va estar passada, que jo puc entendre-ho, que a vegades la llibertat d'expressió no ens agradi de tots, segons què fica. Però bé, després la van tornar a penjar i a la tarda no va haver-hi cap aldarulls, vull dir, tot el contrari, va ser una estirada corda com els de qualsevol altre any, vull dir que en aquest sentit va fluir tot correctament i no va haver-hi cap problema. Però sí que, bueno, aviam si ens poden donar una mica de informació i si no ens la diuen o no ens la comenten, doncs ja la preguntarem en el lloc oportú. I bé, ja et dic, jo després d'aquesta setmana, dilluns i dimarts, jo he estat fora per viatge, és a dir, jo els aiguats d'ahir me'ls vaig menjar el dilluns a la tarda a Saragossa i vaig tornar ahir i anava veient els vídeos i anàvem informant. És una llàstima que no es pogués gaudir, no?, dels gegants pel carrer i s'hagués de fer el foment, però bé, en tot cas, en qualsevol cas, vull dir, des del dilluns al vespre i tot el dimarts, la regidora de Cultura, vull dir, va estar treballant i ens va anar dient, en tot cas, que s'estava buscant altres alternatives i opcions per intentar, no?, que es pogués continuar amb la màxima, entre comentes, normalitat possible de lo que era del dia festiu.
0: Sí, però que vas poder anar, ja parlant del ple d'avui, a les comissions informatives de la setmana passada?
1: Sí, la setmana passada vam tenir totes les comissions informatives.
0: En un sol dia, no?
1: Dimecres, sí, les vam aglutinar totes. Vam entrar, no sé, serien les 6 de la tarda i sortíem a les 9 i mitja.
0: Sí.
1: Vull dir que ahir s'anaven, com jo he dit, solapant d'una en altra. Bàsicament, jo crec que avui el punt més important és una modificació del pressupost, uns 900.000 euros. També tenim, que crec que ve derivada... És que tiro molt de memòria, perquè fa ja una setmana ja ha sigut bastant intens, des del mateix ja... Sí, perquè dijous vam tenir també reunió els portaveus i entràvem a les 6 i sortíem a les 8 i mitja. Vull dir, vam tenir una reunió de portaveus per al ple, vam tenir una reunió per al tema de el contenedor groc, sí. Vale? El contenidor, que és dels residus, i després vam tenir també una reunió per tractar quin és el futur model de residència que volem, quin és el model de gestió. I llavors, ja et dic, han sigut setmanes de força activitat. Llavors, tirant així de memòria, hi ha una sèrie de punts que recordo que bàsicament era la modificació del pressupost, haver derivat d'algun tema que hi ha hagut amb el pont de la cadena, vale? I després altres... Hi ha un punt també, em sembla que és el de la zona de les baixes emissions, que és per formar part de l'àrea metropolitana, que hem d'aprovar aquest punt. I després, no sé, tu m'ho recordaràs, ara mateix no tinc el paper. Tens el paper d'avui?
0: Home, per favor, i tant. 19 punts a l'ordre del dia,
1: 19 punts. I quina destaca n'hi ha més?
0: Tenim una moció, per cert, d'Esquerra Republicana...
1: Sí.
0: Per revisar les mesures excepcionals derivades de la pesta porcina africana i delimitar espais de lliure accés al parc de Collserola i a la resta d'espais naturals afectats.
1: Però aquesta moció es va entrar la setmana passada i es va comentar a portaveus.
0: Sí.
1: Segons tinc entès, havíem de rebre o s'havia de rebre una proposta per part del govern. Jo no sé... Bé, i es va quedar que això seria així. El que no sé si aquesta moció ja ha estat revisada i hem tingut proposta sobre la taula o al final s'ha tirat endavant a tal qual.
0: Clar.
1: Aquí ara m'enganxa. Jo no he rebut cap modificació, no he rebut res de si al final s'ha modificat o no. Però bàsicament el que recordo d'aquesta moció, perquè jo la vaig llegir i la vam comentar, és que, bé, doncs que és com una mica de fer una mica de pressió al govern de la Generalitat, no? Sobretot en aquest cas al conseller, per intentar mirar d'obrir una mica més els espais, no? Sobretot almenys, si més no, que ja ens puguin deixar doncs, anar a passar pel riu o mirar de fer alguna cosa diferent del que estem fent i sobretot per mi que hi ha un tema que és clau, que és que comunicar, perquè no estem comunicant res, llavors la gent la sensació que té és que això ja ha passat, Vull dir que ja ningú se'n recorda d'aquest brot de peste porcina i també... Sí. És veritat que sempre hi ha qui et diu, ah, és que jo quan em salto la normativa vaig al parc i hi ha gent. Llavors, la informació que tenim, els que estem dins, és que se'ns diu que sí, que és veritat que hi ha gent que salta la normativa, però que les dades que surten és que igual s'ha reduït un 75% la visita al parc. Llavors, bé, això és com tot. Jo crec que aquí hi ha un... hauríem de comunicar més la situació en la que ens trobem allà d'avui, perquè el no comunicar pues fa que no que hi hagi aquest oblit. Llavors la gent està com desinformada i es pensa que això ja ha passat o no entenen ben bé què és exactament què és el que passa o en quin punt estem, no? Uh-huh. Llavors, bé, igual, no sé, quan arribem avui abans de començar el ple hi ha un canvi d'última hora. Però, veus, jo pensava que igual no l'anàvem a portar, però veig que tu em dius que està inclosa.
0: No, en principi està inclosa, tot i que el dijous aquí al programa l'alcalde ens deia que s'havia anat a la reunió d'alcaldes de municipis afectats amb els consellers respectius, que demanaven un últim esforç de 8 setmanes on s'intensificaria la captura de senglars i a partir d'aquí ja començaria o podria haver-hi una desescalada i per tant coincidir amb aquesta notícia amb l'entrada d'aquesta moció i per tant no sé com acabarà això, eh?
1: Bueno, és que a més això és una moció que em sembla una mica ben més des del Parlament,
0: sí,
1: per part del grup
0: correcte, d'Esquerra Republicana.
1: Llavors és una moció que es vol presentar o s'ha presentat als diferents municipis. Llavors jo no sé a altres municipis si realment s'ha aprovat o no s'ha aprovat, perquè jo, segons tinc entès l'altre dia, que estaven mirant d'intentar parlar amb l'Ajuntament de Sant Feliu i, segons tinc entès, doncs, a la mica havien decidit que no ho tirarien endavant. Llavors, clar, bé, això va ser dijous. De dijous aquí, doncs, si no han parlat entre ells o no han acabat d'això, a mi no, la veritat és que no m'ha arribat aquesta informació. Igual, a l'hora que et dic, insisteixo, igual arribem al ple i es queda sobre la taula. Mm. No ho sé. Ja ho veurem després.
0: Bé, en tot cas, aquest és un dels punts, d'aquests 19 punts. Recordem que també abans tenim la visita de l'equip del síndic de Greuges a 7:15.
1: Sí.
0: Per tant, serà una tarda intensa, eh?
1: Serà una tarda intensa i la primera vegada que jo vaig a un ple del síndic de Greuges, perquè precisament ahir jo parlava amb un amic meu, que és tinent d'alcalde de l'Ametlla del Vallès,
0: sí.
1: I quan li vaig dir que teníem un ple del síndic de Greuges, el primer que em va dir és, ostres, i això, en feu un? I això, i què feu? I què comenteu? I li vaig dir, pues mira, dic, no t'ho sé dir, perquè és la meva primera vegada. Vull dir, en tot cas, demà, quan ho visqui l'experiència, doncs et diré. Llavors, bé, serà, ja et dic, aviam, esperem que... Crec que és un ple que en teoria hauria de durar mitja hora, eh? Perquè crec que comença a 7:15, i després tenim el ple ordinari a 7:45. Vull dir que tampoc igual... Ja et dic, és que no dic... Espero que no... Igual comentaran... Pues que igual hem reduït els dies a donar resposta a igual a instàncies o tal, no sé, ja et dic, pel que jo puc més o menys intuir, eh? Però bé, igual quan arribi tractem altres coses.
0: En principi ell ve a presentar l'informe anual del síndic i després l'Ajuntament aprofita per fer també el seu informe de queixes i suggeriments que han rebut durant tot l'any, eh?
1: Doncs anem en línia.
0: Anem en línia. Ho anirem deixant aquí, Marc, si et sembla bé.
1: Molt bé.
0: La setmana que ve ho valorem tot plegat, eh?
1: Exacte, i farem una valoració de com ha anat el ple i dels punts que hem tractat.
0: Perfecte, Marc López, moltes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre, una abraçada, que vagi molt
0: bé. Que vagi molt bé, igualment. Anem a escoltar una mica la música de Blau Mut, que diuen que s'acomiaden temporalment dels escenaris, faran un últim concert a la Sala Apolo i ara el que volem recuperar és això que es diu El que vull.

0: Notes disperses, saludem un dia més al Cesc Vives. Què tal, Cesc? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Oriol.
0: Ben retrobat. Per seguir parlant d'Agustí Bartra, que ja vam encetar el primer capítol ara fa 15 dies.
1: Sí, i ara comencem amb el segon.
0: Molt bé. Pel qual, doncs, també tornes a confiar en la persona que ens va acompanyar ja el primer dia.
1: Sí, també li demat al Lluís si volia continuar.
0: Lluís Pasqual, bon dia.
2: És una confiança que no té preu, perquè
0: no té preu.
2: No penso cobrar-li res.
0: Vull dir. Bé, bon s'agraeix.
2: Bon dia, Lluís. Gràcies, eh?
0: Molt bé. I ja vas explicar també el primer dia, Cesc, que donava per molt la biografia d'Agustí Bartra.
1: Sí, a veure, vam dir que faríem dos espais de la seva lírica i després dos més amb la traducció que va fer de la lírica nord-americana i penso que tindrem així un retrat complet de l'Agustí Bartra.
0: Molt bé. Doncs, si et sembla, entrem en matèria.
1: Comencem, doncs.
0: Vinga.
1: Doncs continuo amb el poeta Agustí Bartra. Aquesta és la més humil aproximació i aportació per al coneixement d'un poeta, penso, mancat de presència poètica dins la nostra lírica. Intentaré, amb aquestes notes disperses, explicar la seva poesia i que aquesta agafi la seva pròpia llum, repassant els seus llibres de poesia, com també referències biogràfiques que ajudin a l'oient de la millor manera possible. Màrcies i Adila, 1948. No editada en català fins al 1971.
3: La casa. L'ombra dels pujols omple la falda de la tarda i les fulles més baixes tremolen de besarda. Una euga, sota un arbre, amolla el seu renill. Dins de cada picarol hi ha un despertar de grill. El vent, heura invisible, llargues branques enfila pel crepuscle arborat com un mur d'or i argila. Vers les eres desertes caminen àngels blancs, a llur pas inefable s'inclinen els pollancs. Cada astre que floreix fa d'esquella més clara, i la mar entre els pins té un color d'atzavara. Enmig dels camps segats, dos bous color de mel hom diria que aguanten la immensitat del cel. El tronc de l'olivera, que un dia serà una arca, una verge s'abraça a un tors de patriarca. El paller sembla el vés immòbil de l'estiu. Quan s'alçarà la lluna, cada pou serà un niu. L'estrella de la tarda, junt amb el rou de balla, a morir damunt a l'estreta de la dalla. Entre l'herba que estén catifa de perfum, les lluernes encenen beceroles de llum. El roixinyol eleva el flauteig de ses notes per damunt del monòton raucar de les granotes. I vora l'aigua que fuig, murmurant-se elegia, Adila sent la mort dolcíssima del dia.
1: L'any 1948 obté una beca de la Fundació Guggenheim i el 2 de gener de 1949 la família Bartra arriba a Nova York. Una antologia de la lírica nord-americana, 1951, es publica a Mèxic. És un proper capítol, explicaré la magnitud d'aquesta antologia. El mateix any, la Fundació Guggenheim li renova la beca per un any més. Quan la família torna de nou a Mèxic, el pacte entre els Estats Units i l'Espanya de Franco fa perdre als Bartra tota esperança de retorn a Catalunya. L'Evangeli del vent, 1956. Els temes són els que el poeta viu aquest any. Pàtria, exili, amor, poesia.
0: Els llavis del silenci. Més enllà del meu cant s'esfondren les batalles. Veig entorn de les cendres aixecar-se jardins, la naixença del vent en les joves rialles, i sento les ciutats com tebis violins. A les mans de les nits vastament amoroses, més enllà del meu cant, oh, l'astre corporal de la vida, els oficis, el passat de filoses que alça testes de bronze i l'herba germinal. Sota el desig de l'home vestit d'ora vermella i del rusc del seu cor, la nupcial abella de l'esperança emprèn el seu vol fulgurant. Per damunt de les llàgrimes gelades de la història, vers les altes corol·les de la llum de victòria, vers la boca de pol·len del déu despert, l'amant.
1: La parella Bartra emprèn un viatge significatiu a Europa. París, Rossi en Brier, la Catalunya ultrapirinenca i, sobretot, Grècia. En el proper poema es percep una llum més alliberadora a l'estat emocional. No deixa mai de pensar, però, ni en la realitat pròpia viscuda ni en la del seu propi país.
3: Oda Atlàntica. En el vent i en el mar, el meu cant recomença, fill d'una nova llum i un nou estremiment. Avui puc aturar l'ala de la partença en el mar i en el vent. El vent m'encén la imatge i el mar em dicta el càntic, la gavina matant-se al branc de l'horitzó. Ja aixeco de mes tombes el meu crit atlàntic, un vell tors radiant de resurrecció. El sol brilla a la falda llisa de la bonança que té els peus a l'escuma i el somrís dalt del cel. A la mar i en el vent és més gran l'esperança i el cor sent esclafir la bandera rebel. A la mar i en el vent és el guaita que canta, l'hereu que va tornant cap a l'antiga llar. El record obre els ulls i l'espera es decanta en el vent i en el mar. No invocaré el teu nom, pàtria d'erta palpebra. Callant-ho fidelment et faré més sagrat. Et dic, oh mare immensa vestida de tenebra, i s'alça en la meva ànima un cim de claredat. Et vas tallar el cos l'odi sec de la guerra. Les nits t'han deixat erma i els dies t'han dut llot. Però seràs encara el foc, l'arbre i la terra, mentre els astres estranys m'encenguin el sanglot.
0: Ecce Homo, 1968. Aquest llibre de poemes d'Agustí Bartra és un dels cims de la lírica catalana del segle XX i, per extensió, de tots els temps. Ha estat designat com el llibre més popular de Bartra amb edicions publicades entre el 1964 i el 2013. El nucli vertebrador és l'home Bartra. Els llargs anys d'escriptura d'Ecce Homo, 1943-1967, van coincidir en períodes creatius decisius a la carrera literària de Bartra. Al llarg de les pàgines del llibre desfilen tota una sèrie de personatges com els soldats companys, els altres internats als camps de concentració, com Pere Vives i Clavé, que ja hem explicat, o la seva companya Anna Murià. Bartra sempre va afirmar que el poeta era...
3: un home entre homes.
0: L'elegia constata i lamenta una pèrdua, però sempre, sempre acaba buscant i consignant allò que perviu. El llibre consta d'11 elegies i una cançó. La tercera elegia, dedicada a Pere Calders, 1912-1994, escriptor i amic de l'ànima de Bartra des dels anys de l'exili mexicà a partir de 1941.
3: En aquesta elegia es fonen les meves experiències dels camps de concentració d'Argelers i Agde. L'amic Pere Vives, present també en la meva novel·la Crist de 200.000 braços, vàrem estar junts a Agde durant 3 mesos, fins que jo vaig sortir cap a la llibertat i la vida, i ell cap a la terrible mort. Assassinat pel mitjà d'una injecció de gasolina al cor a la infermeria del camp de concentració de Mauthausen el 31 d'octubre de 1941.
1: Tercera elegia, fragment. Aquí, en aquest camp que mai no serà un reialme habitual de tombes fixes, ningú no es diu Joan, Pere o Ramon. Ningú. Ningú no té nom aquí, en aquesta terra, que en aquesta pols supervivent, en aquest aire febril i celebrós. Voldria plorar, però no ploro. He perdut el riu que cantava dins el meu cor. No ploro. Un aire, una pols, una terra, potser no puc plorar. Estimeu-me. El dia porta bastó de convalescent i vol anar a jugar amb els ossos de la boira. En algun lloc, la lluna dorm sota els ponts. Estimeu-me. Salveu-me. No ploro. No sé plorar. No puc plorar. Voldria sotar la sorra amb serpents d'aigua, riure amb els raucs de les granotes, confessar-me els violins. Aquí, en aquest camp, o lluny dels arbres, en aquesta pols beduïna, voldria poder donar un ànim al crit de l'home, sembrar de parpelles tots els cingles del món, cantar en els arxipèlags de l'anar de la innocència, anar-me'n per sempre vestit de blat, cap als vents i els somnis que no cremen. Estimeu-me, us salvaré de la petita mort en la rosada.
0: La cinquena elegia, dedicada a Anna Murià i Romaní, escriptora i companya inseparable de Bartra entre la data de la seva unió i la data de la mort del poeta, afirma categòricament que...
3: Només l'amor és destí.
0: La desena elegia, dedicada a Anna Mairena, pseudònim de la novel·lista, dramaturga i poeta Asunción Izquierdo Albiñana. Obre el gran angular de la seva humanitat per abastar les víctimes de la ignomínia d'Auschwitz, Mauthausen, Hiroshima i Argelès.
3: Desena elegia. Fragment metamorfosi de Laila al cel. Laila retorn. Laila feta oreneta, ve de molt lluny, de la meva infantesa, alta la cua i amb remor de messes. Porta els ulls plens de més perdudes illes. La seva ombra s'asila en el meu pit, on ja l'esperen les fredes boscúries de la meva nostàlgia i una gran lluna de sagnant farina. Laila lladruny i ensenya les dents, els noms terribles d'Auschwitz i Mauthausen, i convertida en llengua de tendresa, llepa de dalt a baix el d'Hiroshima i el d'Argelès.
0: La suma de les elegies de Bartra és un gran acte de sobreposar-se a les pèrdues de la infantesa, la innocència, la guerra, els camps de concentració, l'exili, la sofrença, la mort, la memòria. Per aquest motiu, el llibre acaba amb un gran gest de llegar la vida del poeta i les seves pèrdues al món i a l'actor inconegut, present i futur. Per entendre tot això, ara llegirem el poema final.
1: Cançó. Abolida l'estrella al final de l'aurora de falda forestal, obro la llum la meva mà que porta empremta de crisàlida i dic el mot més dolç del meu temps, la gran síl·laba, que perllonga el presseig del meu odi solar i brilla en el corall dels ulls de la coloma. Pau de llavis de llet per al meu germà i l'home vestit de far i ferit de llampec. M'embolcallo amb la llana de la tilma aromada de violer. Poltres, poltres, esbars, el sol perd el seu braç de moliner entre els fonolls. Uns nus peus matinals que els siguen cars de rou. Un llenç nupcial cobreix tota la feroç atzavara. El peu de la gran torre de ferro del Guaita d'incendis, en el sagrat pujol dels morts, l'infant obscur digne, diga. Van posar l'eriçó a la boca del llop. Meravellosament hi ha algú que sap que la muntanya hereta el meu cor conreat.
0: La metàfora de el meu cor conreat es refereix justament al procés d'assumir i sintetitzar tot allò que passa a la vida que representa una pèrdua. De fet, tot el llibre Ecce Homo és un extraordinari exercici elegíac de resiliència. Ecce Homo és un llibre que va elevar la poesia catalana a altures mai assolides abans. És un llibre que honora la seva llengua, la seva literatura, la seva cultura i la seva tradició. El 1970, arran d'un nou cicle de conferències, aquest cop a la Universitat de Maryland, els Bartra es determinen a tornar a Barcelona el mes de gener, encara insegurs de si convenia quedar-s'hi o no. S'instal·len a Terrassa de manera definitiva amb tota mena d'ajuts per part dels amics. A partir d'aquell moment se succeeixen els anys més fecuns i rics de la seva carrera de poeta.
1: Els himnes, 1974. Fou guardonat amb el Premi Carles Riba de Poesia, amb el tema principal de la consumació del retorn a la pàtria, talment com una odissea anhelada durant 30 anys.
0: El fill pròdig, fragment. Però jo he tornat no pas per trenar el salze, i dic, sense trair les arrels, cal oblidar els furiosos torbs i les llargues ferides de l'urpada del llamp. Travesso el meu país amb afany d'inventari, de pallers i finestres, escorcollant les aigües, i ella sempre arran meu, auscultant la foguera, amanyagant teulades, i ella sempre arran meu, antologiant núvoles, besant el vés de l'aire, i ella sempre arran meu, despenjant les garrofes, bevent el vi dels altres, i ella sempre arran meu. I ella sempre arran meu amb son pas de campana, una mica gelosa de la fulla perenne, i amb espornills de por davant el bec i l'ala. Lluna plena de sol, fidel al mur com l'heure. La magnòlia brilla com la teva bondat, Anna, i amb el cor intemporal et baremo el somriure.
1: Escoltarem Breeding, del disc Ètim, interpretada per Lluís Capdevila.

0: Soleia, 1977. Trilogia constituïda per tres rapsòdies publicades independentment durant els primers anys del retorn del poeta. La de Garí, el 1972, la d'Arnau, el 1974, i la de Hab, el 1976. És l'aportació més ambiciosa de la poesia de Bartra i n'és una mena de síntesi enciclopèdica on conflueixen tots els temes de la seva poesia. La rapsòdia de Garí és, en essència, l'encarnació de l'home tràgicament esqueixat del nostre segle i irradent, però obert al somni i a l'esperança.
1: Rapsòdia de Garí, fragment. El vent que ha estat dormint dintre el meu sant, ara me'l sento damunt meu, despert. Més que jo, ell, badalla, empalpa, es desenzunya, alça 100 braços, embufa els ulls, fa un giravol i versós i tombollant es planta al mig de la plaça on queda immòbil esperant altres metamorfosis. Sóc en el somni encara? O veig visions amb un sol ull com pol dels fems? Les oliveres són ara 7 dones que en filera caminen vers la plaça i s'aturen prop del vent. La teixidora grisa, la bagassa sapada, la noia amb minifaldilla, la vella del cabàs negre, la fornera xiroia, la florista esmerlida, la llevadora de mans amples... Es conec totes, sí, des de fa temps, però no em veuran mai. Ni mai no em sentirien, si cridés, que no puc, no tinc veu, i mai ningú no mira els munts d'escombraries.
0: La rapsòdia d'Arnau, anhel mesiàtic en la concepció religiosa de l'obra poètica de Bartra.
2: Rapsòdia d'Arnau, fragment. Soleia, que entossava amb lluna a la cintura des d'una alta brana. Ja Arnau es decanta i diu en un murmuri: «Oh, de l'aissa blava, tan gràvida de terra com lleugera de proes, en nosaltres caiem, soledat de dos, immensa companyia de les nostres mil boques, encastades a l'himne que destrueix la història i referma la vida. Esmolaré el falcó del sec desig i força perquè abraci el teu foc com l'anell volta el dit, per fregar-te com una ajaguda muntanya, per ésser l'ala al vent de l'infinit retorn, ànima del meu cos i cos de la meva ànima». La cançó de Soleia per l'aire es repetia, perquè sempre, sempre, sempre l'etern va del nu al tu.
1: La rapsòdia d'Ahab, redempció del capità Ahab de Moby Dick, diàleg entre Ahab i Ulisses.
0: Rapsòdia d'Ahab, fragment. Mai no serà la vida la captaire dels somnis. Oh, els somnis no són més que la febre de l'ànima. Jo tinc la passió freda i calculadora. Per tal de fixar l'angle entre l'horitzó i estrella, cal el precís sextant. Hi ha sextant per al somni? El real m'al·lucina. Has vist les moltes ombres que cada cosa té, totes encarnidores de l'objecte concret que, en trair-lo, confirmen? Em sé d'ombra, Ulisses. De la meva ombra llevo les veremes terribles dels meus dolls que no canten. M'he fet fill de la nit. Tinc els ulls cansats d'astres. A l'aranya m'assemblo. La meva taranyina sóc. Els fils sobre el mar del meu febrós viatge. Oh, sempre, sempre al centre de la meva agonia, rígida i vigilant, que esdevindria heroica. Si no hi bategués tanta angoixa destructora. M'he fet fill de la nit. Tinc l'ànima nocturna. Més, sóc una ombra viva. Sóc una ombra feta actes, reialmes de la nit, degutadissos astres o naixences del vent, panteig del gran onatge, foscors, vermoladores, ratllades per la pluja. L'estela que em segueix com espasa de lluna, el mar, la mar presència plenària de consol i destí, el mar insomne que va girant les pàgines del seu llibre de ferro. Jo i el mar, fraterns i antagonistes.
1: L'home aural, 1977. En aquest llibre es percep com el poeta d'alguna manera ha superat la seva etapa de la guerra i, tot i estar encara exiliat a causa de la guerra, no ho oblida i en fa un cant esperançat de vida. text que el poeta va explicar i va precedir de la seva lectura a l'Ateneu Barcelonès el dia 25 d'abril de 1977. Entre altres coses, diu:
2: deixeu que el poema es presenti ell mateix amb la seva inefabilitat. Que Brusc traci el salt de mi a vosaltres en la lectura viva. Sigui quin sigui el seu grau de contagi, el seu desnuament tornarà al lloc miraculós on la terra es fa esperit. Més, la llibertat i la veritat són sempre revolucionàries. M'alcen aquestes dues ales immenses.
1: El cant que ve a continuació és un decàleg poètic de com t'has de comportar.
0: 3. No acataràs les lleis que no vingui del bri o de la mà del sol. No diràs la paraula que no sigui tan lliure com el vent sobre el mar que no plora els seus déus. No negaràs el somni que ofrena tons son cos el desig de l'aurora quan l'ala de l'ocell acomiada les estrelles. No acceptaràs el vent que nom ha voltat entorn de l'espiga que calla i pesa en la nit de les messes nades per al diàleg que obriran en la llum. No trairàs l'infant que dorm en la teva ànima i es desperta en el cant. No execraràs el sí que hi ha en el nu total. No lligaràs la sang davant les caravanes carregades de besos que travessen les portes de l'arc iris. No inventaràs en el fum que es desfà, sinó en l'arrel profunda. No cercaràs la llum que no pot envoltar una estàtua viva o les herbes plurals. No salvaràs les ombres que assetgen amb llimacs la gran sina que raja.
1: En tots els cants parla el jo poètic fora del cinquè, que passa del jo a la segona persona i a la tercera del singular, però barrejada amb el jo. El següent cant, que ens ha fet pensar en l'Alquímia, de Josep Palau i Fabra, el jo poètic es transforma.
2: 11. Oh, després de l'amor necessito la mar, el vaivé de l'onada i l'aigua de sol i moviment. Adéu, però no adéu, me'n vaig i no me'n vaig, el sol juga amb espases i gavines. Adéu, ja sóc l'ona d'un altre vés immens i dels ruixems a l'obra. Oh, jo sola i el mar. Gira, gira la llum com una vella polia. Sota l'ona, un moment, jo seré clandestina cap a noves naixences, quan el vent em rebrà amb la seva ala tèbia. Brillo, brillo de tu. Sento dins, en la boca, el desig de la mar. Oh, la mar al migdia, la mar fa sentor d'home. Adéu, però no adéu, et recordo en l'escuma.
1: Les devastadores experiències de la Guerra Civil i els camps de concentració van obligar-lo a refundar la seva obra des del seu exili a Mèxic, el 1941. A partir d'aquella data, Bartra esdevingué un autèntic referent de la literatura catalana moderna, un fet que va confirmar-se després del seu retorn a Catalunya. Per tancar l'home oral, hem triat 6 versos del final del cant.
0: 12. Seràs l'home de llum quan amb mà pastoral arrenquis els raïms de les vinyes del cel i quan de la ta memòria s'aixequin els eixams fets per sempre bandera de la vida. I Eros, empaivagat, sepolsi les rels del món i les bèsties de la sang, unànimes, acatin el vent d'or que consum els nostres pujols. No et necessitaran els hiverns pluvials, ni seran les finestres un pretext de fugida. Fes ja de la paraula la versió missió.
1: Pip, pip, pip, pip.
0: Fes ja de la paraula la verda missió que trenca la discòrdia. I, ben embolcallat amb la capa gruixuda de l'escalf de la terra, murmura la lluança, vigila, vigila, escoltant l'assentiment del mar.
1: El 1981 se li concedeix la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. El 30 de febrer li lliuren el títol de fill adoptiu de la ciutat de Terrassa.
0: Haikus d'Arinsal, 1982. Fou guardonat amb el Premi de la Crítica de Poesia Catalana. Agustí Bartra, mort el 7 de juliol de 1982 a Terrassa.
1: El gall de Vall Paradís. Ningú no sap per què canta en la font de mitjanit, què pregunta o què contesta el gall de Vall Paradís. Però canta, canta, canta, fora d'ell i dins de mi, un conjur d'hora vençuda, el gall de Vall Paradís. El llebrer de l'alegria ha perdut sol i pedrís. Canta el dia o canta l'ombra el gall de Vall Paradís? Vola, canta del gall, o vola fins als llavis de la brisa on es desperta l'aurora, gall meu de Vall Paradís.
0: Per tancar el segon recorregut per l'obra d'Agustí Bartra, escoltarem Rolet, de Lluís Capdevila, del disc Ètim.
1: I agraïm de nou la col·laboració de Lluís Pasqual en aquest espai de les notes disperses. Gràcies, Lluís.
2: Gràcies a vosaltres, a la vostra companyia, comprensió i amabilitat.
1: Un plaer.
0: Lluís, moltes, moltes gràcies.
1: Moltes, moltes. Gràcies, Cesc, també.
0: Molt agraït.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: 20 segons i seran les 11 del matí. Fem una pausa i de seguida tornem per parlar amb el Marc Serrats, que serà aquí a Molins de Rei en el cicle Espènica, al Teatre de la Pènica aquest divendres, i per rebre el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de. Tot això d'aquí uns minuts. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà

0: realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge, i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
2: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Repassem algunes activitats que hi ha programades encara dins del programa de la Festa Major. Dues propostes pel públic jove, pels adolescents. Es tracta, per començar, d'un talent show que es farà aquest proper dia 3 d'octubre, el dissabte, a la tarda, de 7 a 2 quarts de 9, una mostra de talents per adolescents de 12 a 16 anys. Podeu presentar-vos-hi de forma individual o en grup. L'espectacle es farà al pati de l'escola al Palau, i podeu apuntar a l'oficina jove, que està a la plaça 1 d'octubre, o enviar un correu a molijove@molinsdeRei.cat. Avui és l'últim dia per apuntar-vos-hi. És inscripció gratuïta per participar en aquesta mostra de talent. Ja, el primer premi és de 150 euros, el segon de 100 i el tercer de 50 euros. I es farà dissabte a partir de les 7 de la tarda al pati de l'escola al Palau. I després hi ha festa per adolescents amb una discjòquei, també per joves entre 14 i 17 anys, espai segur i lliure d'alcohol, el dissabte a partir de 9:45 i fins a 11:45 al pati de l'escola al Palau. Per tant, després d'aquest talent show, amb entrada també gratuïta. Més propostes, doncs, el divendres dins del cicle Espènica hi ha un monòleg de Marc Serrats, guionista i humorista català, que es farà a la Penny de 8 a 11, entrades anticipades al web Entràpolis, també el Foment i la Gala Molins Night Cabaret a les 9 del vespre. El dissabte hi ha la segona jornada de jocs d'estratègia històrica a la planta baixa del Molí durant tot el dia, de 9 del matí a 8 del vespre. Aquesta jornada de jocs d'estratègia a Molins de Rei, amb diferents partides de diferents jocs, una activitat organitzada per l'associació Kings Games. I també el Foment, que programa un viatge sin retorno teatre dissabte a les 8 del vespre. Ja de cara a diumenge, la bicicletada Miquel Torp i Joan, sortida des del passeig del Terraplè, davant de la plaça de la Llibertat, a 11:15 del matí. És una passejada, una bicicletada suau de 6 quilòmetres amb un recorregut urbà adequat per persones de totes les edats. I per acabar, encara dins del programa de Festa Major, el Foment fa l'inici del cicle de balls de la temporada amb Pentagrama Trio a partir de les 6 de la tarda, música en viu al Foment. I recordem la defunció del senyor Josep Maria Vidal de Albert. Tenia 86 anys i l'acte de comiat és avui dimecres a 3:45 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la Roca del carrer Major número 31.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! A segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps en tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Són les 11 del matí i pràcticament 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, resseguint l'actualitat d'aquest dimecres. El que farem és parlar-vos d'un acte que tenim divendres dins el cicle Hispènica del Teatre de la Penny. Parlarem d'aquest monòleg del Marc Serrats, Vaques Flaques. Serà de seguida i després acabarem el programa, completarem el programa amb el Joan Vilaseca i Figueres i el seu espai Parlem de. Tot això des d'ara i fins les 12.
1: El món s'acaba.
2: Cada dia hi ha més casos de llogaters que es queixen que no se'ls vol renovar el contracte.
3: Continua sense ploure. A mitjans d'estiu s'arribarà a la situació d'emergència 3.
4: Es pregunta per què la classe obrera que havia votat els comunistes ara vota l'extrema dreta.
5: La presència de plàstics en rius del Pirineu és generalitzada.
4: Hi ha un alt percentatge de noies que continuen patint
5: per un
4: passatge
5: sexual.
6: No paren de dir-nos que tot està a punt de res.
7: Però collons, no s'acaba mai.
0: Com us dèiem, aquest divendres 2 d'octubre torna el cicle Hispènica al Teatre de la Penny i ho fa amb Vaques Flaques, aquest monòleg de l'humorista i guionista del Marc Serrats. Serà a les 9 del vespre al Teatre de la Penny. Ja teniu disponibles les entrades des de fa dies a través d'Entràpolis. Si sou socis de la Penny us costarà 12 euros i l'entrada general costa 15 euros. Recordeu, aquest divendres. I avui tenim l'oportunitat de parlar una estoneta amb el Marc Serrats, que el tenim al telèfon. Què tal, Marc? Com estàs? Bon dia i bona hora.
8: Ei, què passa? Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Bon, no serà la primera vegada que ens acompanyis en aquesta jornada, perquè veig que també avui vens amb els companys de la Riota aquesta nit, eh?
8: Sí, sí, sí. De fet, va ser culpa vostra que tanqués l'entrevista amb la Riota. Bueno, no passa res. Moltes gràcies.
0: No, home, només faltaria.
8: Res, dir-vos només, dir-vos que, perquè això és bastant, bastant nou,
0: sí.
8: Aquest dilluns, Vaques Flaques va ser guardonat, alerta, amb la millor proposta humorística de la temporada 2025-2026.
0: Molt bé.
8: Als Premis Teatre Barcelona.
0: Sí, cuidado, molt bé. Escolta,
8: ens han donat un premi i tot, amb això.
0: Fantàstica, enhorabona. Què suposa per tu, doncs, aquest reconeixement?
8: Doncs pues que si ho posem al cartell vindrà més gent a veure l'espectacle.
0: Bé, els cartells ja estan fets, no, però bé, es pot fer una reedició.
8: L'estatueta està molt bé, me l'he posat aquí a l'escriptori.
0: Sí. Home, i a més hem de dir que a banda d'aquí a Molins de Rei has anat a alguns llocs del país i a més a Barcelona has fet estada al Teatre Borràs i altres llocs, vull dir que ja quan portes de recorregut amb Vaques Flaques?
8: Amb Vaques Flaques hem començat-lo a fer a la primavera del 24.
0: Sí.
8: Per tant, ja l'hem fet unes quantes vegades, l'haurem fet vora 40 vegades, aquest espectacle, ja.
0: Bé, dius ja que és una comèdia contra la fi del món, que de moment, mentre no arribi, doncs pots anar estirant doncs, el Vaques Flaques, no més bolos i tot, no?
8: Exacte, la cosa bona de l'espectacle és aquesta, que sí. L'espectacle ja està preparat per la fi del món, i mentre aquest no vagi arribant podem anar afegint, canviant coses, saps?
0: Molt bé. Per fer-nos en una idea, però, i el que puguis explicar, doncs explica'm de què va Vaques Flaques, o què és el que hi trobarà la gent si et ve a veure el divendres.
8: Mira, Vaques Flaques al final és un espectacle que jo construeixo en el moment en el que se'm comunica que la Lorena i jo tindrem una criatura, i aleshores començo a fer totes aquestes reflexions al voltant de l'aparent contradicció entre com està el món i la realitat de que tindrem una criatura, i a partir d'aquí pues, van sortint tots els temes que pues, des de fa uns anys estan sobre la taula, i intento doncs, que tots plegats puguem riure de tots i cada un d'aquests temes que en aparença ens haurien de preocupar moltíssim.
0: Uh-huh. Ara amb el tràiler escoltàvem també sobretot el tema de l'habitatge, importantíssim a l'ordre del dia, canvi climàtic, és a dir, que trobarem temes candents, no? Entenc?
8: Sí, i tant, home, clar que sí. Coses tenses.
0: Coses tenses.
8: Crear un ambient de comèdia i tensió a parts iguals. Mm.
0: Vols dir que quan vas saber que tindries descendència en aquest món vas començar, diguem, a patir per com deixaríem el món amb pel teu nen o nena i els futurs descendents, o què?
8: No explicaré quin és el meu punt de vista sobre aquest tema perquè seria fer una miqueta
0: Clar,
8: spoiler
0: i no volem.
8: del monòleg, el que sí que evidentment és una idea molt generalitzada aquesta de aquesta por cap a quin món se li deixa a la descendència, no? Aleshores, el monòleg pretén ser una reflexió col·lectiva sobre aquesta angoixa.
0: Molt bé. I tu que t'has mogut amb sales petitones, no?, de petit format, això d'actuar en teatres és molt diferent, diguem, la predisposició del públic?
8: És depèn de quin teatre i a quina,
0: sí.
8: de quin teatre vas. Vull dir que Catalunya té moltes idiosincràsies,
0: sí,
8: diferents amb els diferents espais. Hi ha teatres que tenen un substrat històric que fa que la gent tingui com per tradició anar-hi o que el fet d'anar-hi sigui algú que faci gairebé il·lusió. I després també hi ha molt auditori semiabandonat on s'hi fa bàsicament la cantata de quart d'ESO,
0: sí,
8: o la festa de graduació de batxillerat i poca cosa més. Aleshores, depèn d'on vas. No hi ha,
0: clar,
8: tanta diferència potser entre el bar de turno i després un teatre com entre els propis teatres. Hi ha molta diferència. Hi ha molta, també és diferent quan es paga per l'espectacle a quan és gratis. És diferent quan el teatre té uns socis a quan no els té, perquè quan el teatre té uns socis o és un espectacle gratis, sempre tens les 5 o 6 primeres fileres, estan plenes de gent molt gran, que tu entres i saps que aquesta gent serà com una mena de barrera de protecció cap a la gent jove que està al darrere, que són qui entendrà l'espectacle. Aleshores, tens 6 fileres de gent que no s'enterarà absolutament de res del que estàs a punt de dir.
0: De totes
8: maneres, hi ha moltes variables.
0: Sí.
8: Sempre és una festa. Cada vegada que anem a actuar és una festa. No es perden mai els nervis perquè sempre és una experiència diferent en funció d'on vas. Catalunya vista en lupa té moltes diferències,
0: clar,
8: entre si.
0: Però escolta, fer Barcelona i, per exemple, que quan et diuen hem omplert el Teatre Borràs, suposo que deu imposar això, no?, en certa manera.
8: Home, sí, això fa una patxoca que t'hi cagues. L'hivern passat vam omplir-lo 3 dies consecutius i després vam poder fer 3 funcions més a la primavera. Vull dir que fes amb una tipologia de comèdia com la que faig jo, fem la gent del meu entorn,
0: sí,
8: i venim d'on venim, poder fer 6 borrassos en una temporada és algo que fa uns anys no ens hauríem imaginat ni nosaltres ni els propis programadors del Teatre Borràs, perquè ser d'un programador del Teatre Borràs històric, que ara ja no treballa,
0: sí,
8: que ens va veure una vegada actuar a les Festes Majors de Sants i va dir: aquesta gent per les Festes Majors està molt bé, però mai omplien un teatre. I l'any passat li vam omplir 6 vegades.
0: Bé.
8: Va ser, al final era culpa seva de que no s'havia jubilat aquest senyor. A la que es va jubilar, 6 teatres Borràs.
0: Sí. Escolta, Marc, i parles molt dels elements, no?, que ens arriba a la fi del món, però la gent hi trobarà, doncs, maneres de com encara aquesta situació, i trobarà llum dins la foscor que diu el Porto?
8: Sempre n'hi ha.
0: Sí, eh?
8: Sempre n'hi ha. I tant que sí.
0: Perquè
8: molta més de la que ens volen vendre.
0: Correcte. Perquè creus que podem fer humor de tot? Que això també sempre està sobre la taula?
8: Jo crec que estem... No és que puguem, és que hauríem d'estar
0: de
8: obligats,
0: eh? Sí,
8: a fer-lo. Hauríem d'estar obligats a fer-lo. Jo, per una qüestió professional, perquè,
0: sí,
8: perquè és la meva feina. I se m'han de caure els anells en parlar absolutament de res. Però crec que en general s'hauria de poder fer... S'hauria de fer humor de tot,
0: sí,
8: perquè quan no es permet fer humor d'una cosa és perquè aquella cosa no està prou treballada. És a dir, l'humor és la màxima expressió de la comprensió d'una cosa i alhora és la primera reacció enfront la incomprensió d'aquella cosa. Aleshores, està al principi i al final de tot el que és l'arc reflexiu d'un tema. Si et priven de fer humor sobre la mort, si et priven de fer humor sobre sexe, si et priven de fer humor sobre religió, si et priven de fer humor sobre discapacitat, vol dir que són matèries que es prefereix que no estiguin treballades i que quedin en una mena de tabú, que quedin amagadetes a la cuina perquè ningú pugui referir-s'hi al detall, per dir-ho d'alguna manera, saps?
0: I
8: jo crec que és una obligació moral.
0: Sí. I al final tu t'hi has pogut dedicar professionalment, no? Llegir en una entrevista, no?, que vas tenir diverses feines, no?, fins que això no va acabar de créixer. Suposo que també deu ser una satisfacció haver pogut assolir, no?, la feina que a un li agrada després de tant picar pedra, no?
8: Una satisfacció i una sort.
0: Sí.
8: Per una banda, en l'ecosistema català,
0: sí
8: que és cert que és molt fàcil, com t'ho diria, si ets dels primers que fas una cosa,
0: uh-huh,
8: és molt fàcil arribar de manera ràpida a el que seria a dalt, saps?
0: Sí.
8: O a poder-t'hi dedicar professionalment o a que et vagi bé. El problema que té Catalunya és un altre. El problema que té Catalunya és que quan ja té uns fent una cosa, costa molt que hi hagi una substitució orgànica i natural d'aquestes persones que han arribat a aquest punt. Aleshores, nosaltres amb aquesta tipologia de comèdia, amb aquest estil de comèdia, ens sentim una miqueta pioners, per tant, creiem que aquest ascens, entre cometes, o aquest arribar a la popularitat tan ràpid és perquè hem sigut una miqueta pioners amb això, però alhora també hem de ser conscients de fins a quin punt estirem aquest privilegi o de si ens estanquem o no ens estanquem en aquesta posició de privilegi o si hem d'estar pendents ja no només de quines coses més nosaltres podem aconseguir, sinó de quanta gent portem darrere nostra perquè puguin gaudir d'aquestes mateixes coses que hem gaudit nosaltres. Saps
0: sí
8: el que vull dir? M'he
0: sí
8: explicat
0: sí
8: o ho he fet una miqueta?
0: T'has explicat molt
8: una
0: bé
8: miqueta liós.
0: No, t'has
8: explicat molt bé. Tu parles de la satisfacció que
0: sí
8: em genera a
0: sí
8: mi haver aconseguit una cosa, però per mi aquesta és una reflexió, és una actitud molt individualista.
0: Mm-hmm.
8: Jo crec que haver construït un nou grup o una nova
0: sí
8: escena de còmics i còmiques que parlen en català i des d'una òptica més polititzada, des d'una òptica potser gairebé més existencialista o més profunda que a comedians d'anteriors generacions,
0: sí,
8: jo crec que l'objectiu ha de ser col·lectiu, ha de ser que puguem construir un circuit a través del qual s'hi pugui dedicar molta gent, això. Mm. O la màxima gent possible, no? Perquè si no, el recorregut ja sabem quin és. Doncs et venen a veure la gent que toca, llavors ràpidament col·laboracions a la ràdio, col·laboracions a la tele, a partir d'aquesta popularitat de les poques finestres que tenim a arribar a certs teatres de més nivell, i això és una cursa, és una trajectòria que està molt bé, però una trajectòria individual, i a mi m'interessa més reivindicar l'objectiu col·lectiu d'aconseguir que la gent catalana surti de casa per anar al teatre i aconseguir que hi hagi una infraestructura i un circuit que permeti que molta gent s'hi pugui guanyar la vida.
0: Mm-hmm. Fantàstic. Ha quedat claríssimament ben explicat. I per
8: que
0: tant,
8: guai, has vist?
0: Que bé. Per tant, home, sí que és cert que hi va haver doncs, un cert boom, no?, de l'stand-up català, no? Ara hi veus un bon estat de salut o un cert estancament en aquests moments?
8: Crec, jo ara crec que estem trobant-nos amb les parets i sostres que
0: sí
8: ja sabíem que existien.
0: Sí.
8: És a dir, el boom va existir perquè estàvem immersos en un moment de, sobretot, descontentament polític i nacional,
0: mm-hmm,
8: que va fer que, gràcies a iniciativa de persones com Josep Català, bàsicament, a iniciativa de Josep Català, que
0: sí
8: va fundar el Soterrani, vam omplir una finestra d'algú que no s'estava fent. Ràpidament va venir la pandèmia. Durant la pandèmia, l'stand-up es va fer a Catalunya, a Barcelona també, i a la resta de Catalunya també, es va fer extremadament popular perquè era una tipologia d'espectacle que tu no et sabia greu renunciar als 10 euros que havies pagat per l'entrada si a última hora implementaven toc de queda o deien que aquell espectacle no es podia fer. Saps?
0: Sí,
8: era
0: sí
8: un espectacle de baix risc econòmic comprar una entrada i això va fer que hi hagués un boom. Ràpidament, després de la pandèmia, o a mesura que s'anava acabant la pandèmia, ja anàvem ocupant les posicions típiques, alguns de ràdio, tele, algun podcast, la Sotana jo crec que funciona amb un camí una miqueta paral·lel,
0: sí,
8: anàvem ocupant altres espais que ja hi són, i ara ens trobem en què hi ha hagut una baixada d'aquest boom, en què la gent li torna a costar vendre entrades, en què no hi ha una coherència, no hi ha una progressió entre la gent que ens va molt bé i la gent que no li va tan bé. Vull dir, jo crec que la gent o li va molt malament o li va molt bé. No hi ha aquesta cosa orgànica que jo et deia que volíem construir.
0: Sí.
8: I jo crec que la nostra feina d'ara és construir-la justament perquè no faci la sensació que això era un boom i ja està. Mm. És a dir, una disciplina que és una disciplina que penso que és molt necessària, és una disciplina que penso que és molt respectable, és una cosa que crec que arriba molt a la gent i que la gent gaudeix molt, i hem d'aconseguir ser lo suficientment tossuts i lo suficientment tenaços com per imprimir això en el caràcter de consum cultural català.
0: I la idea, tornant a les vaques flaques, Marc, és seguir-lo girant un quant temps més?
8: Bueno, no, jo crec que ara que ens han donat el premi ja podem
0: parlar. Ara ja està, no?
8: Clar, és que el que queda molt, el que és molt de rata és ara aprofitar, tirar com 2 anys més amb l'estampeta del premi, saps?
0: Sí.
8: Això és de ratolí salvatge. No. El que farem és ara, el Vaques Flaques, el farem algunes vegades més.
0: Sí.
8: A mi m'agradaria poder gravar l'especial, poder-lo gravar ben gravat en vídeo amb una bona realització, uh-huh. fer una cosa pensada. Segurament això ho haurem de fer autoproduït perquè les, diguéssim, els mitjans de comunicació 3CAT o la gent que podria posar diners per fer aquestes coses encara no veuen com ells en poden treure un benefici econòmic d'això, més enllà del suposat servei públic que haurien d'oferir.
0: Sí.
8: Aleshores, com que no ens posem d'acord de quina manera s'ha de fer i quins diners se'ls han de destinar a aquest tipus de coses, segurament ho acabarem fent autoproduït, però per tancar la vida útil de l'espectacle, jo crec que ara el faré algunes vegades més, uh-huh. el gravarem i ja anirem a pensar una altra cosa.
0: Molt bé. Doncs, escolta, teniu l'oportunitat de veure l'Aquí Molins de Rei, aquest monòleg del Marc Serrats, Vaques Flaques, aquest divendres, 9 nit, Teatre de la Penny, 12 euros en socis de l'entitat, 15 a l'entrada general, Entràpolis, i penseu que és el premi a la millor proposta humorística als 9ens Premis Teatre Barcelona 2026. Per tant...
8: Em pots recordar quina hora era?
0: Sí, a les 9 de la nit.
8: A les 9 de la nit. Sí. Vale. Ah, sí, que has dit, si ho has dit.
0: Sí, a les 9. Sí,
8: vale,
0: sí.
8: Vale.
0: Doncs escolta, Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
8: No, home, a vosaltres.
0: Que vagi bé divendres i també que vagi bé aquesta nit amb els companys de la Riota.
8: Moltíssimes gràcies, així anirà.
0: Una abraçada ben forta, que vagi bé.
8: Vinga, una abraçada, adéu-siau.
0: Gràcies, adéu-siau. Adéu.

0: la recta final del programa dels dimecres. Sabeu que la compartim amb el Joan Vilaseca i Figueres en aquest espai que anomenem Parlem de, on parlem de Molins de Rei, parlem del museu, parlem d'efemèrides de la setmana i de moltes coses més que recull el Joan setmanalment aquí al programa. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Benvingut.
1: Benvingut.
0: Com ha anat la festa major?
1: Bueno, han fet el que han pogut.
0: Bé.
1: I el qui fa tot el que pot, doncs...
0: No es trobo.
1: Esperem encara que cap de setmana hi hagi alguna cosa.
0: Sí.
1: Ahir parlava amb el Miquel Vinyes i diu, encara no sabem ben bé. Diu.
0: Serà diumenge?
1: Sí.
0: A l'acte dels Miquels, però no se sap a lloc i hora encara.
1: Sí, això és el que m'ha dit.
0: Ja ho anunciarem degudament.
1: Sí, perfecte, perfecte.
0: Molt bé.
1: Però bé, mira, què hi farem?
0: Què hi farem? A veure, la pluja...
1: Jo sempre dic això, què hi farem? I em diuen, home, bé, escolta, si sempre dius això. Però és que és veritat.
0: Però amb la pluja poca cosa podem fer.
1: Poca cosa.
0: I més com amb aquesta intensitat que va
1: caure. Que va caure aquí, sí, caure, sí, eh? Sí, sí, sí, sí.
0: A veure, Joan, que els oients, si volen participar, ja ho saben, 9-3-6-6-8-6-1-6-1, han de respondre les preguntes que farà el Joan després de cada història. Però què podran guanyar avui?
1: Avui podran guanyar un CD que es diu Garbage.
0: Sí.
1: I escoltarem la cançó 4.
0: Medication.

0: Aquest CD de Garbage pot ser vostre. Doncs, Joan, amb alguna cosa més?
1: Amb un llibret petit que es diu El mite literari de Serrallonga, que ho va escriure Joan Fuster.
0: Fantàstic. A més, també tenim...
1: Tenim el llibre Paraules que curen, d'Àlex Rovira.
0: Sí.
1: És col·laborador de diferents mitjans de comunicació. I diu així: a les bones persones que creuen en el poder de l'amor i en el poder de la paraula.
0: Molt bé.
1: I avui donarem per última vegada ja l'últim exemplar que tinc del Código da Vinci, de Dan Brown. És a dir, que avui ja el retirarem ja, però del tot.
0: Bé, doncs feta aquesta introducció de, bàsicament, els obsequis que avui tenim, entrarem ja en matèria, quan pràcticament són 11:45. I per on començarem avui?
1: Bé, començarem pel Museu de Molins de Rei.
0: Sí.
1: Que veig que ja fa anys que ho dic, però no ho sé, que hi ha molt poca cosa de la religiositat
0: sí.
1: d'aquells anys. En molts llocs
0: d'aquells anys, què vol dir?
1: D'aquells anys 50, de 40 en amunt, uns quants anys, eh?
0: D'acord.
1: I llavors, una d'aquestes era que vam trobar, en una de les excursions que vam fer, vam trobar unes peces de bateig en algun d'aquests llocs, les vam trobar i dic, bueno, doncs, parlarem del ritual del batisme d'abans.
0: Seguiu obrint els diumenges al Museu del Peny de Fortuny o no?
1: Sí, tots els diumenges.
0: Doncs que quedi clar, eh?
1: Cots.
0: Dit això, doncs anem al ritual del baptisme d'abans, eh?
1: El que coneixem com a bateig és un ritual eclesiàstic que consisteix a vessar aigua sobre el cap del nadó invocant la Santíssima Trinitat. És una fórmula de l'Església Catòlica basant-se en el text de l'Evangeli de Mateu que diu: aneu, per tant, i feu deixebles de tota la gent, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, ensenyant-los a guardar tot el que vos he manat. Estem parlant de costums aquí nosaltres, eh? Els costums eren semblants a tots els pobles i es basaven en tradicions més o menys comunes amb les de la cantonada. Abans no es podia conèixer el sexe del futur nadó, encara que alguns, sobretot algunes, s'esforçaven per endevinar-lo, bé per una suposada intuïció o per la forma més o menys punxeguda de la panxa de la mare. Aquells temps, el part es realitzava a casa, normalment assistit per la llevadora i les àvies. Només obria els ulls al nadó, el vestien embolcada de néixer, que ja tenien preparada en una panera, i els pares comunicaven de seguida a familiars i amics la grata notícia. Encara no estava refeta la mare del part quan preparaven la criatura de bolquers per rebre el batisme. Llavors, tot nadó era batejat per no exposar-lo a una mort prematura sense haver-li llevat de damunt el pecat original. Com ha canviat tot. Lògicament, aquesta pràctica responia a un costum que venia de molt antic, degut als alts índexs de mortalitat infantil de les èpoques anteriors, que majoritàriament es produïa en les primeres hores o dies després del part. El vestien amb roba totalment blanca, formada per bolquer blau per a nens i rosa si eren nenes. Anaven vestits amb una capa que els envoltava i una caputxa per tapar-los el cap fins que, realitzat el bateig, llavors se'ls hi treia davant de tots. Una vegada guarnits, la portadora, junt amb els padrins, familiars i amics,
0: sisplau,
1: es dirigien tot ufans cap a l'església. Generalment, els padrins eren triats entre els avis paterns i materns en els primers fills i, si en tenien més, ja entraven en el joc altres familiars o amics. Sobretot pesava l'hora d'escollir padrins, més lluny de l'entorn familiar, que gaudissin de bones qualitats morals i que tinguessin una bona posició econòmica. No oblidem que en cas de defunció dels pares eren els padrins a qui corresponia cuidar de la bona criança i educació dels fillols. Els pares, si no hi havia oposició dels avis i padrins, decidien el nom dels seus fills, ai que pocs, però no valien qualsevol. Només a partir dels anys 70 van tenir el dret de poder inscriure en completa llibertat el nom que més els plagués i en qualsevol llengua de l'Estat. També a la nostra època, i molt abans, hi havia el costum d'imposar tres noms de sant o santa a la criatura que era batejada, un dels quals era el del mossèn, que oficiava la cerimònia, i l'altre corresponia al padrí i el de la nissaga dels avis. Pràctica que ha caigut totalment en desús. Jo en dic Joan Salvador pel padrí, Miquel pel capellà.
0: Joan Salvador Miquel Vilaseca.
1: Això. En alguns pobles, en sortir de l'església a la plaça o des dels balcons i finestres de la casa, els padrins i els familiars tiraven caramels, confits i monedes a les persones del poble que, impacientment, esperaven amb bosses, senallons, a replegar aquells dolços i monedes petites, també amb paraigües al revés. Com més acabalada era la família i els padrins, més es feien veure a l'hora de tirar-los. Com a record, a familiars i amics, se'ls donava una bosseta amb confits, alguns de colors, amb una etiqueta amb el nom de la criatura i la data del naixement.
0: Doncs fins aquí aquesta primera història del ritual del baptisme d'abans. A veure...
1: Suposo que moltes persones ho recordaran, això.
0: Joan Salvador...
1: Miquel.
0: Miquel.
1: Joan pel pare i els avis, que es deien igual.
0: Sí.
1: Salvador pel meu padrí, que era el germà gran de la meva mare, que vivia a Molins de Rei, i Miquel pel capellà del poble.
0: Fantàstic.
1: Que ahir vaig fer el sant, també.
0: Exacte, molt bé. Vas anar a la missa de Sant Miquel o no?
1: No.
0: Molt bé.
1: No, ahir no.
0: Bé, aviam, la pregunta.
1: Mira, farem dues preguntes.
0: Dues.
1: Mira, és igual que respongui la que vulgui, sinó quedarà per l'altra. Diu, el vestit amb roba totalment blanca, el vestien, no? Formada per bolquer blau si eren nens. I si eren nenes, quin color se'ls hi posava? Recordeu això aquest temps, que a vegades havien trobat que ho havien fet tot d'un color i llavors venia, el que venia era d'un altre. No color, eh?
0: Era blau pels nens?
1: I, sí. I si eren nenes?
0: Si eren nenes, de quin color era?
1: Rosa o lila?
0: 9, 3, 6, 6, 8, 6, 1, 6, 1. Vinga, ens heu de respondre aquesta pregunta. Molt fàcil, també. L'altra.
1: L'altra. Abans, en alguns pobles, en sortir de l'església, a la plaça, carrer, o des dels balcons i finestres de la casa on havia nascut el nen, els padrins i familiar tiraven. Què tiraven?
0: Què tiraven? Vinga. 9, 3, 6, 6, 8, 6, 1, 6, 1. Si us ve de gust a participar, tenim en joc doncs, a tots aquests obsequis que us hem citat. No cal també que us els agafeu, si no voleu. La qüestió és participar. Tens trucada, doncs,
1: molt
0: Joan.
1: Bé. Bon dia, bona hora. Amb qui parlo?
2: Hola, amb la Fina Givert.
0: Hola, Fina.
1: Bon dia, Fina.
0: Bon dia. Molt bé. Bon,
1: sí, sí, això... Tens tot una pàgina sencera de creuetes. Però bé, en fi, que com que no ho veus, doncs no fa mal.
2: I avui us escolto sovint, però avui sí. Va, truco.
1: Molt bé, Fina.
2: Bueno, pues...
1: Has recordat tot això?
2: Sí,
1: que sí.
2: Veus
1: que anem bé? Bueno, sempre va bé recordar aquelles coses.
2: Jo soc de l'època que bueno, ben dir que passava per tot això.
1: Sí, bueno, mira, era un altre temps, però formen part de la nostra història.
2: Néixer a casa, vull dir, tot això.
1: Sí.
2: I mira, que xerides que hem sortit.
1: Bueno, i eixerits, no?
2: I eixerits.
1: Ah, anava a dir, veure aquí ara. Molt bé, Fina.
2: Mira...
1: Quina vols fer?
2: Les teves preguntes, bueno, per rosa, les nenes roses.
1: Les nenes roses, sí.
2: Evidentment.
1: Era tot rosa i havia nascut un nen.
2: Sí, blau o rosa.
1: Sí. Què vols, Fina?
2: El llibre aquest, que només te'n queda un.
1: El Codi de Vinci?
2: Sí.
1: Ah, perfecte, mira. No... Ostres, que bé.
0: Que bé. Doncs ja no em quedarà cap ara.
1: No, ja no me quedarà. Escolta, Fina, el portaré la setmana que ve. El dimecres de la setmana que ve, perquè com que pesen els llibres, no els porto fins una setmana següent, eh? Algun.
2: Molt bé,
1: si
2: molt
1: són
2: bé.
1: Petits, els porto aquí. Bueno, i molt content, eh?, que hagi escoltat.
2: Molt bé, jo també, de parlar amb vosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sí.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies, Fina. Molt bé, i encara queda pendent una altra trucada, eh?
1: Una altra trucada.
0: Una altra pregunta, perdoneu.
1: Sí.
0: Per tant, una altra possible trucada. Repetim la pregunta, doncs.
1: Repetim la pregunta, sí. Què tiraven quan sortien de l'església des de dalt al balcó, sobretot del balcó de les cases, més que no pas del terra, què tiraven?
0: Molt bé.
1: No vull dir què tiraven, perquè llavors ja seria així.
0: Clar. No. 9, 3, 6, 6, 8, 6, 1, 6, 1. Mentrestant, hi tenim les línies obertes. Anem amb la segona història, si et sembla, eh?
1: Anem... Mira, Sant Francesc d'Assís. Un calendari diuen 3 d'octubre. Uns altres diuen 4 d'octubre, un dissabte i l'altre diumenge.
0: Bueno, i tu amb què et quedes, doncs?
1: Jo vaig consultar i vaig consultar el 3 perquè explicarem una cosa aquí que surti, que surt aquí darrere explicant ara. No explico la història... No, és que no explico la història realment, sinó que explico el que es farà aquí. Vinga, anem-hi. El proper 3 d'octubre, que és el dissabte, es compliran 8 segles de la mort de Sant Francesc d'Assís. La donació de la pròpia vida pels pobres és un tret de tot el cristianisme, però en el món catòlic pren una rellevància única. Al llarg dels segles han estat nombrosos els sants i els ordres religiosos que s'han dedicat als malalts i als que no tenen res. Aquest fort accent caritatiu no es pot comprendre sense la figura cabdal de Sant Francesc d'Assís, fundador dels franciscans en el segle XII, ordre mendicant que a Catalunya reuneix diverses congregacions, tant masculines com femenines. És de destacar el paper dels franciscans a Catalunya al llarg dels segles, ja que exerciren un paper polític, diplomàtic i religiós clau al costat dels monarques de la Corona d'Aragó i per la seva importància en l'àmbit cultural, en especial a inicis del segle XX. Figura catòlica realment universal, Francesc era fill d'una família de rics comerciants i va ser un jove despreocupat i frívol. Però arran d'una estada a la presó, una experiència mística el va dur a un canvi de vida. Volent seguir l'Evangeli, en la seva pobresa va renunciar a tots els béns i va començar a viure de la manera més austera possible, visitant pobres i malalts. Alhora predicava per tot arreu l'amor de Déu, la fraternitat de tots els homes i la bondat de l'obra divina. El seu testimoni va commoure les masses i se li van afegir nombrosos seguidors, tant homes com dones, entre elles Clara d'Assís, amb els quals va acabar fundant els franciscans i les clarisses. Sant Francesc va escriure pregàries i himnes que encara avui són molt populars. El mateix 3 d'octubre, és a dir, el dissabte que ve, se celebrarà un acte de commemoració de Francesc d'Assís a la Basílica de la Sagrada Família, que coincidirà, com hem dit, en el 880è aniversari de la seva mort a l'edat de 45 anys, i va ser canonitzat quan encara no feia 2 anys de la seva mort. Va ser elevat als altars pel papa Gregori IV el 16 de juliol de 1228 a Assís. L'any 1979 fou designat pel papa Joan Pau II patró de l'ecologia per l'amor que professava a la natura i als animals, a qui es referia com a germans. Molt bé. Has estat mai a Assís?
0: No.
1: Sí, pues
0: tu
1: no,
0: sí?
1: Sí.
0: Ja m'ho han dit, sí.
1: Inclús vaig veure, hi va haver un terratrèmol i encara es veia tot escardat. Eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Ja m'han dit que és interessant. Bé.
1: Molt, molt interessant.
0: Tens trucada, Joan?
1: Ah, sí? Bon dia, sí. Bona hora. Amb qui parlo?
0: Hola. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, Paqui Ortuño, bon dia.
3: Sempre ho sento, però no truco mai.
0: Doncs està molt bé que truquis, eh? Fantàstic.
1: Digue'm, digue'm.
3: Eren confits, però en castellà peladilles, no?
1: Sí.
0: Ah, venim de la pregunta anterior, sí.
1: Sí, peladilles, sí. Que són els confits.
3: Sí.
1: Sí.
3: És això, oi? Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
3: Pues molt bé.
1: Doncs mira, què és el que vols?
3: És que no sé el que hi ha, perquè t'he sentit quan ja havies dit el...
1: Hi ha un llibre, que es diu Paraules que curen, i una música una miqueta canyera.
3: Bueno, pues una música.
1: La música, molt.
0: Una mica canyera, bé.
1: Tens, a part d'això, sí. Tens aquí un CD, eh?
3: Ah, sí, és veritat que m'ho vas dir, però no sabia si... Bueno, ja aniré a buscar-ho, doncs. Vale. Gràcies, eh?
0: Sí, no, a tu, Paqui, gràcies.
1: Molt bé, gràcies, eh?
3: Vinga.
0: Que vagi molt bé.
3: Adéu, macos.
0: Adéu. Gràcies. Adéu-siau, bon dia i bona hora.
1: Molt bé.
0: D'acord. Bé, doncs ens queda 1 minut i mig per arribar a 11:45. No hem fet cap pregunta de 6.
1: No.
0: Ah. A
1: veure... Francesc venia d'una família que era pobre i humil o rics comerciants. Aquesta és la primera. I aquest dissabte 3 d'octubre se celebrarà a la Sagrada Família un acte de commemoració de Francesc d'Assís amb motiu de la seva mort. Quants anys fa que va morir Francesc d'Assís?
0: D'acord. Doncs vinga, 9-3-6-6-8-6-1-6-1 si voleu respondre a aquestes dues preguntes. preguntes relacionades amb aquesta segona història que hem explicat sobre Sant Francesc d'Assís, que ja ens ha recomanat doncs el Joan, que si no l'hem visitat, doncs visitem alguna, en alguna ocasió aquesta població, no?
1: Sí, molt bonic, eh? Molt bonic.
0: Bé, molt bé. Aviam si us animeu doncs a trucar 93-668-61-61. Repetim les preguntes que has formulat, vinga.
1: Mira, Francesc venia d'una família que era pobra i humil o de rics comerciants? I l'altre, aquest dissabte 3 d'octubre, quants anys se celebra de la seva mort? 800 o 834?
0: Aquestes són les dues preguntes que ens heu de respondre. Mentrestant...
1: Mentrestant, ja aquí són totes les preguntes, ja s'han acabat les preguntes, i continuarem fent una miqueta de...
0: Una miqueta de què, a veure?
1: De parlar, de llegir d'aquest vici confessable, perquè es llegeix poc, i vull que aquest any em dedicaré una miqueta a aquestes coses de les lectures que han de fer la gent.
0: Molt bé.
1: Per tant, l'he titulat Llegir un vici confessable. Aquest es pot confessar, eh? Bueno, i els altres també, però si no, com que no es concepen gaire. Els que estimem la lectura ens passem la vida intentant cantar les lloances d'aquest vici nostre sense que els altres ens entenguin. La lectura ha estat sempre un dels grans plaers del qual, incomprensiblement, no volen saber res el 50% dins dels espanyols i dels catalans. La lectura forma part del plaer i de la felicitat, tan aliens a les felicitats i els plaers que ens ofereixen les multinacionals del consum. La lectura activa, la utilització de les facultats mentals, com la fantasia, la memòria, la imaginació, l'emoció, el raciocini i la intel·ligència, quan s'uneixen per construir un món de ficció autònom de la realitat en la qual es fonamenta i al mateix temps tan real com la mateixa realitat. Qualsevol sistema que agafem és vàlid si arriba a trobar temps per a la lectura. Un llibre sempre és un company infatigable i agraït. Els llibres ens ajuden a passar bones estones, però pels que no llegeixen, la lectura, lluny de ser un plaer, un refugi i molt menys un vici, és quelcom sumament avorrit que solament es fa per obligació. Com és possible que la lectura per uns arribi a considerar-se un plaer i per l'altra meitat un avorriment? Llegir instrueix. És un vehicle de cultura, de coneixement, però llegir és un acte creatiu. Mentre llegim, som nosaltres els que posem cara als personatges, els que reivindiquem el paisatge descrit per l'autor. Per això ningú llegeix el mateix llibre i hi ha tantes lectures com lectors. Però, a més, la lectura constitueix un recurs esplèndid davant les repetitives informacions dels diaris i de les televisions. La lectura consisteix, per a mi, aleshores, un refugi que em compensa d'un món informatiu que cada vegada m'agrada menys. La lectura requereix un esforç, un entrenament i un hàbit, i és fonamental que aquest esforç des de la infància i que sigui jugant, no una imposició. Un avantatge més convincent és que els pares i els mestres convencin els seus fills i alumnes fent canviar els hàbits que no tenen perquè molts no els han ensenyat mai aquest hàbit i davant el deure de llegir llibres a l'escola no hi troben cap plaer, tan sols una obligació. S'han de revisar els sistemes escolars, ho veiem aquests dies. Recordo ben bé que els primers llibres d'aventures els llegíem nosaltres mateixos des d'una tribuna a l'hora de dinar. Una vegada llegies, altres escoltaves mentre menjaves, d'aquesta manera se't feia més atraient i viatjaves a mons fantàstics. Perquè llegir és viatjar, és conèixer altres mons que viuen com nosaltres al planeta, però també és conèixer altres àmbits de pensaments tan vàlids com els nostres. Llegir i submergir-se en la vida d'altres personatges és detestar i estimar i comparar, és sentir complicitat amb el pensament d'un ésser que potser no coneixerem mai o dissentir d'un altre entenent els elements que ens separen. Llegir és tenir moltes vides, és obrir-nos mil possibilitats, és tenir l'opció de conèixer i de reconèixer el passat i el present, i és un camí que ens condueix inevitablement al centre mateix del nostre propi jo. Conèixer-se, al capdavall, saber-se, acceptar-se i per la mateixa raó acceptar els altres. Llegir és un antídot contra qualsevol concepció del món excloent i fonamentalista i un revulsiu contra la violència. Però encara que els governs posin en marxa polítiques de foment de la lectura i per més que les escoles s'esforcin a buscar mètodes per despertar i alimentar l'hàbit de la lectura als nens, el resultat dependrà també en gran mesura del que facin els pares. En una casa on s'obrin pocs llibres, molt pocs nens seran capaços de llegir. Si llegim, aquest serà l'únic vici del qual no mantindrem el secret.
0: Perfecte.
4: Molt d'acord
0: amb aquesta, amb aquest vici de llegir, eh?
1: Aquest vici, sí.
0: És un bon vici.
1: Bé, no tenim més preguntes.
0: No tenim més preguntes.
1: I llavors ens queda allò de Sant Francesc. Francesc venia d'una família pobra i humil o de rics comerciants. I aquest dissabte, la Sagrada Família es fa un acte de commemoració de la seva mort. Quants anys fa de la seva mort? 800 anys o 834?
0: A veure, ens ho sabríeu dir? 9-3-6-6-8-6-1-6-1, si voleu participar de l'espai que estem compartint amb el Joan.
1: I ens queda un llibre.
0: I ens queda un llibre. Quin és aquest llibre?
1: Paraules que curen, d'Àlex Rovira. Suposo que l'heu vist per la televisió. És un col·laborador de diferents mitjans de comunicació. I diu així: a les bones persones que creuen en el poder de l'amor i en el poder de la paraula. És fàcil de llegir i fa pensar molt.
0: Doncs això és important i interessant. Molt bé. No el voleu pas, o si no el voleu és igual, no voleu participar, igualment, doncs vinga, que ens queden 9 minuts de programa fins a arribar a les 12 i us animem a fer-ho. Però, mentrestant, nosaltres seguim avançant.
1: I farem el relat curt.
0: Un relat curt que porta per nom...
1: Un puzzle al seu carrer. Diu, és dimarts. Ha obert la finestra i veu que algú ha abandonat un puzzle al seu carrer repenjat en un arbre. Sembla encolat, deu ser per la grandària d'unes 10.000 peces, i sembla de lluny un paisatge suís amb un xalet i un jardí a primera fila i arbres i muntanyes nevades al fons. El tros dels arbres, amb les fulles de color tardorencs, les peces devien costar molt d'encaixar. Pensa en la persona que el va fer, aleshores posant peça per peça en l'orgull de clavar l'última, i es pregunta per què se n'ha després. Estava cansat de veure'l? Aquestes imatges tan tòpiques penjades davant del sofà potser li han arribat a ser molt avorrides. És dimecres. El puzzle continua al mateix lloc, però la cola s'ha escrostonat i comencen a faltar peces, com si les muntanyes s'anessin desfent a poc amb la calor. A la vorera, un rastre de figures solitàries. Podria ser una metàfora del canvi climàtic, pensa la lleugera. També podria ser un reflex més real de la fi de la vida. Un cop mor l'autor del puzzle, els hereus no en volen saber res. És dijous. Aquesta nit la brigada de l'Ajuntament passa a recollir els trastos que la gent deixa la nit anterior al carrer. S'enduran el puzzle, que a hores d'ara ja només conserva unes quantes peces i més aviat sembla abandonat perquè era massa difícil. Al voltant del puzzle hi ha una pila de mobles vells, somiers, armaris desmuntats, rampoines d'un pis buidat a correcuita. Cada dijous és igual. Ningú ja no vol els objectes i mobles vells plens de corcs. Fins i tot els calaixos oberts mostren papers i altres records perduts. Res del que hi ha ho vol ningú. Alguns passavolants regiren una mica i marxen sense agafar res. Al contrari, ho miren tot amb menyspreu. En poques hores, la memòria de tots aquests objectes desapareixerà. És divendres. A la vora encara es veuen unes quantes peces del puzzle repartides aquí i allà. Passa un foraster i n'hi ha una que s'enganxa a la roda de la seva maleta, tossuda en la voluntat de significar alguna cosa.
0: Molt bé. Un puzzle al seu carrer. Aquest relat curt que ens serveix per tancar tot el contingut que avui el Joan ens havia preparat i que encara doncs ens resten minuts si vol algú trucar al 9-3-6-6-8-6-1-6-1
1: Perfecte, sí.
0: I endur-se
1: sí, sí.
0: aquest llibre d'Àlex Rovira.
1: És que és molt maco aquest llibre, perquè són frases. Són frases per meditar. Diu, ui, que maca que és aquesta frase, i aquesta altra, i aquesta altra. És que l'Àlex Rovira parla d'una manera tan senzilla i tan poètica que m'agrada moltíssim.
0: I convida a reflexionar, eh?
1: Molt, molt, moltíssim, que és el que m'agrada a mi fer.
0: Correcte. Bé, doncs ja ho sabeu.
1: Si us... queda aquell llibre que...
0: Si us ve de gust llegir-lo.
1: Qui l'agafa, i recordar doncs a la Paqui Ortuño, que ja té aquí el CD, i un altre CD que té aquí, i el de Código da Vinci, Fina Givert, que t'emportes l'últim que ja em quedava de Dan Brau.
0: Molt bé. Doncs, mentrestant, escoltarem una altra cançó dels Garbage, no?, que ens has portat, i d'aquesta manera anirem tancant el programa. Si algú encara vol trucar, ho pot fer?
1: Sí, sí, sí, pot fer. Em faria molta il·lusió que prenguessin el llibre de paraules que curen, perquè és molt maco.
0: Bé, mentrestant, els Garbage, grup de més de 30 anys de trajectòria, ens canten aquesta cançó d'aquest disc que hem donat. Es diu The Trick is to Keep Breathing. És la cançó.

0: Doncs amb la música dels Garbage tancarem el Parlem d'aquesta setmana. Joan, moltes gràcies.
1: Gràcies, igualment.
0: Que acabi d'anar bé.
1: Sí.
0: I ens retrobem, si tot va bé, el dimecres que ve.
1: Si tot vol.
0: Que vagi molt bé.
1: Novembre.
0: Octubre.
1: Anava a dir, eh?
0: No m'avancis tant, eh? Ja va ràpid, però no...
1: Ja va ràpid. Perfecte, no, sí senyor, molt bé.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Els oients també gràcies per seguir-nos. Ara us deixem amb les notícies de les 12 i de seguida la remissió del programa L'Etapa Reina, el programa del món del ciclisme, amb el Roger Castillo, el Lluís Àries, el Sergi Soler i el Marc Vives. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, 2:15, Col·lectius en Xarxa, i aquesta tarda recordeu que la programació quedarà alterada a partir de 6:45 amb la retransmissió del ple, amb la visita de l'equip del síndic de Greuges, a 7:45, el ple ordinari del mes de setembre. Veurem quina durada tindrà tot plegat, però en tot cas la programació ja queda alterada a partir de les 6. Gràcies per seguir-nos, el bon dia i bona hora, tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tenència, tinença i visita d'armes, per adaptar el Codi Penal.

0: acampants a Plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Salvademar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Aquesta tarda es presenta el llibre Contes Comtals, un recull de contes de diversos autors. La presentació es fa a la llibreria 100 Vides i en parlarem els assistents amb Xavier Borrell, Eva Moreno, Maria Altimira i Màrius Hernández sobre el llibre i el present, passat i futur de la ciutat comtal. Avui a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. Demà, dia 1 d'octubre, a l'aula d'extensió universitària continua amb la programació. De fet, segon acte, el primer en exclusiva per les persones associades d'aquest curs, una conferència titulada Moviments Populars Agraris i les Constitucions Catalanes a càrrec de Montserrat Tura, metgessa, escriptora i política, de fet, exconsellera d'Interior i de Justícia de la Generalitat. La conferència demà dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, només per socis i sòcies. I també demà dijous, Òmnium, el Consell de la República, el Molei i l'Assemblea organitzen un acte a la plaça 1 d'octubre a les 8 del vespre amb l'actuació dels Ciurons Mitja Copla i la Coral Molinenca Les Veus del Dilluns, demà a les 8 del vespre. Divendres, dins el cicle Espènica de la Peni, hi ha un monòleg amb Marc Serrat titulat Vaques Flaques, comèdia contra la fi del món, el divendres a les 9 del vespre a la Peni. I encara a la Peni hi ha dins el cicle Gaudí Cinema el dissabte amb la pel·lícula Balandrau, interpretada per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí, basada en la història real d'un grup d'amics que van pujar a Balandrau i es van trobar amb una de les pitjors tempestes que han ocorregut mai al Pirineu català. Els fets van passar el 30 de desembre de l'any 2000. Balandrau, el podreu veure, la pel·lícula la podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Peni. I la farmàcia de Guàrdia avui és la Roca del carrer Major 31.
3: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
4: Falses.
3: Anècdotes.
4: Avorrides.
3: Històries.
4: Pulloses.
3: Receptes.
4: Fastigoses.
3: Música.
4: Plasta.
3: Biografies.
4: Inventades.
3: Premis.
4: Ràcatos.
3: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
4: D'això es tracta, García, ho pilles?
3: Has pensat que a tu tampoc t'escoltaré?
4: Retiro tot el que dic.
3: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
7: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
6: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
7: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
6: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
7: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
8: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
9: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré...

0: accident. Moriré a l'acte.
1: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Benvinguts al nostre restaurant. Us recomano unes novetats i propostes com entrants per anar fent boca. De primer plat, podeu tastar el dish de la setmana. Deliciós! De segon plat, un plat clàssic dels de tota la vida. I per postres, un viatge pel temps amb tota mena de gustos. Una proposta del xef en persona.
3: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes a 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: i el dia 28 de setembre de 2026 estem en plena festa major de Molins de Rei. Estem en programa post-mundials. Avui parlarem molt de ciclisme. Ui, ja es nota, que estem en plena festa major. Es
1: notarà tot el programa. Sí.
0: Com està, Roger?
1: Que escardat.
0: Fotut, no?
1: Fotut, però content, també, O sigui, les coses s'han de celebrar. Ja hem viscut un cap de setmana ciclista espectacular.
0: Sí, i llavors, la festa major també.
1: La festa major també. Però encara no s'ha acabat i hi ha previsió de pluja. I llavors, o sigui, la meva ambició de felicitat cap al futur és més baixa. I em limita una mica les expectatives que tinc al cap.
0: Bueno, a nivell ciclista estàs eufòric?
1: Ciclista, eufòric, és bastant la paraula, sí.
0: Sí? Sí. Sergi, com estàs, tu?
2: Bé, estic com baixet aquí, tio.
0: O sigui, què has fet, tio?
1: Està guapo, no, això que has fet aquí? Ja...
0: Però no estàs tan baixet, no?
2: Que... No, perquè normalment estic per sobre teu, normalment a diversos llocs, i...
0: Oh!
2: I aquí estic baixet. Bueno, ha passat.
1: Parla al micro, Sergi, recorda-ho.
0: Parla-li al micro, sí.
1: Que així la gent més o menys sabrà què dius.
2: Res, molt bé, molt bé.
0: No, explica't, perquè tires coses, la gent no les agafa.
1: És a dir, hi ha un mundial, hi ha una festa major, i anem a parlar d'un mur no habitat.
2: Del mur. Del mur.
0: Què? El Molinsberg.
2: Molinsberg.
0: A Molins tenim un mur on regna la persona que us parla.
2: Regna perquè has passat moltes vegades.
1: Quan dius regna, vols dir que t'has obsessionat amb allò.
0: No. Parlo que és casa meva.
1: És casa teva. És el pati de casa teva.
0: Allà sóc... Allò és el meu...
1: El teu cortijo, que es diria, no? Volies dir això,
0: allò és el meu cortijo. Hi ha l'aplicació Strava on tu pots saber qui és la persona que mana en un puesto.
1: Uh-huh.
0: Jo, en aquest cas, mano en aquell lloc.
1: Ja que no manes en lloc més de la teva vida, com a mínim, que tinguis un mur no habitat,
0: que
1: on pugui ser local legend. Ja vol dir més ràpid,
0: I un mur que és un mur...
1: És un muraco.
0: Certa entitat.
1: És un muraco.
0: Us convido a tothom a venir-lo a
1: provar,
0: a tastar.
1: No?
0: Sí.
1: Si voleu un anfitrió, el Lluís us acompanyarà. Sí, perquè com que el fa 20 vegades cada dia...
0: Sí.
1: Doncs
0: i, tu, i ara, a veure, què t'empatolles tu, Sergi? Què vols
2: no, que has entrat aquí i diu, l'altre dia vam anar a dinar, no? I vaig sortir allà una mica com dient, uau, picat, tal...
0: Bueno,
2: i vas intentar millorar la teva marca i intentar aproximar-te a la meva marca.
1: No va intentar-ho. La va millorar.
2: La seva. No la meva.
1: I no va intentar-ho, es va aproximar.
0: No, però és que ell va venir al dinar perquè diu com si tot això hagués nascut de mi, però ell va arribar al dinar dient que sàpigues que t'he baixat no sé quan i que sóc capaç de baixar fins a no sé... Ell ha fet 2:15 i diu, i puc baixar de 2, El fantasma.
1: Bueno, el Sergi és un fantasma, però pot fer-ho.
0: Tu creus que pot fer-ho?
1: Jo tinc confiança, sí.
0: Bueno, jo aquesta setmana he baixat 21 segons la meva marca i la teva la tinc a tocar.
2: Ho tens a prop. Tu has passat 34 vegades per allà i he passat una.
0: Bueno,
2: he de reconèixer encara.
0: Per això tinc les cames cansades, Sergi. Tu estaves fresc.
2: Bueno,
0: veurem.
1: A veure, voleu parlar d'un mur de debò?
0: Quin mur?
1: A Sant Feliu de Llobregat, que la setmana passada vam fer propaganda.
0: Ah, sí?
1: I s'han posat en contacte amb nosaltres per dir, ja que feu propaganda, aprofiteu per dir... Que clar, vam dir, home, és un quilòmetre i pico i només això de desnivell. I ens han advertit. No ens porteu masses de gent cap allà pensant que és una passejada. Diu, per què? A la primera part són 500 metres de rampa amb màxims del 21% i una mitja del 14%. I són 500 metres així.
0: Què dius?
1: I després ja relaxa i ja va fent més suau. Però clar, diu, comences així i has d'arribar al final i estàs esgotat. Llavors, jo aviso, per si algú s'està apuntant a aquesta fantàstica segona cronoscalada de Sant Feliu de Llobregat...
0: Però que han fet una muntanya com allà als Emirats Àrabs.
1: Pugen
0: que...
1: cap a Masllui.
0: Ah, pugen
1: cap a Masllui des d'allà a la rotonda de Torreblanca, diguéssim.
0: Ah, amigo.
1: És allà al costat, vaja. Ho dic perquè... Si us apunteu, feu un coneixement de causa, bàsicament.
0: Vale. Ja aniré jo a fer el local legend allà, també.
1: Exacte, segur que sí.
0: La Eli Arjona, a les vies de so de Ràdio Molins de Rei, una autèntica bèstia a part de la festa major, estava a tots els actes, Eli.
1: A tots, eh?
0: Tots, eh?
1: L'has de saludar tants cops aquests dies?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Ahir també.
1: Ahir també.
0: Ahir al vespre.
1: Ahir al vespre també, sí.
0: No vas veure el Mundial, Eli. No saps qui és el campió del Mundial, no?
2: No, és a dir, el millor del món.
0: El millor del món.
2: Ahir va ser-ho.
0: Sí, doncs pues avui t'ho explicarem, Eli, a tu i a tota la gent que ens escolti des de Ràdio Molins de Rei, des de Ràdio L'Escala, pues a Spotify, a iVoox, a YouTube. Comencem ja amb l'emmascarat?
1: Sí, home.
0: Sí? Sergi, prepara't que anem a per tu. Som-hi.
1: Endavant.

0: Primer resolem, no? Primer...
1: Sí, la setmana passada vam presentar una clàssica que es feia doncs, a l'estat espanyol i que no és una clàssica que es faci des de fa més de 50 anys o des de 100 anys, sinó que té, si no m'equivoco, unes 40.
2: Sí.
1: I res, que va formar part de la mítica Copa del Món de ciclisme, sí. Que és una cosa que des d'aquí reclamo que torni, perquè crec que era una cosa genial.
0: I especialment el mallot distintiu.
1: El mallot molt xulo. I era la clàssica de la Donosti. Mm.
2: La clàssicoa.
1: La clàssicoa.
0: Molt bé, doncs anem a les pistes d'avui. Pista 1.
1: Doncs el país on es troba aquesta cursa d'un dia, aquesta clàssica, és a França.
0: Pista 2.
1: Quilòmetres. Es mou entre la forquilla de 200 i 250.
0: Pista 3.
1: Tres guanyadors. Philippe Dalibard, Christophe Laporte i Arnaud Delis.
0: Pista 4.
1: Edicions en té entre 25 i 50.
0: I pista 5, la definitiva.
1: El guanyador rep un premi poc habitual i és que rep un animal de granja.
0: Molt bé, estem començant amb proves assequibles, jo crec, que el Sergi hi haurà alguna setmana que ens començarà a complicar molt la vida. És veritat que no tothom té per què saber aquestes coses i, per tant, és una manera de jugar coneixent ciclisme a través de Ràdio Molins de Rei i l'Etapa Reina. Arroba l'Etapa Reina, qualsevol xarxa. Podeu allà posar la resposta i estarem feliços de llegir-la.
2: Vinga, va, doncs anem a parlar una mica d'actualitat molt ràpid abans d'anar al Mundial.
0: Vinga, va.
2: Som-hi.

0: Langkawi.
1: Tur.
0: Has estat?
1: Sí.
0: A Langkawi?
1: No, no hi vaig anar. Hi havia d'anar. I no hi vaig poder anar. O sigui, és de Malàisia, però no a Langkawi. Però, o sigui, a la foto, fa uns dies el Cajarro va fer una foto a les mítiques escales aquestes, allò hi he estat, allà.
0: Allà has estat?
1: Sí, però allò no és Langkawi.
0: Okay.
1: Allò és com al costat de la capital de Kuala Lumpur, i ja està,
0: papiol,
1: allà mateix.
0: Papiol,
1: allò és papiol. Després tinc un tema sobre ampliar el concepte de papiol, perquè la gent se m'enfadi més. Però, i Langkawi està a una altra banda del país, i allà no hi està.
0: Vale.
1: Però és un lloc on se sua.
0: Allà
1: són països d'aquests que se sua tot el dia.
0: Com a Barcelona.
1: I que hi ha gent de Catalunya que li ha de suar bé, perquè hem tingut podi.
0: Sí, podi. Abel Balderston, segon, i Jean Castellón, tercer.
1: A l'etapa de muntanya.
0: Sí.
1: Ha guanyat en Lennart Jas, que està avançat de forma increïble, el nano del Tudor. I ells dos, segon i tercer, amb mig minut de marge sobre la resta. Vull dir que, bueno, tenen una classificació general encarrilada.
0: Sí, i el bo és que els hi permetrà jugar, no?, amb aquí.
1: Jo crec que sí. Jo crec que ens ho passarem bé aquesta setmana.
0: Va, doncs aviam si un o l'altre s'acaba... Els dos s'acaben enduent alguna etapa i la classificació general.
1: Guanyadors ex aequo.
0: Volaria. Sergi Darder.
1: Sergi Darder ha fet 3 tops 10 a Croàcia.
0: Sí, estic molt content, tio, per ell.
1: Jo també, perquè Croàcia és maco. O sigui, mola fer tops 10 a llocs bonics.
0: Saps qui va començar fent bé a Croàcia i ara és campió del món?
1: A veure.
0: Brandon McNulty, que té 2 cross race.
1: Això és un spoiler del que parlarem després?
0: No, això és un spoiler del que acabarà fent Sergi Darder a la seva vida.
1: Ah, vale.
0: Sent campió del món. No, però molt bé el Sergi Darder, que bueno, doncs, no arribava en el seu millor moment, diguéssim, de la seva trajectòria esportiva, i el tio...
1: Va fer uns entrenos els dies abans per Sant Llorenç d'Hortons, que riu tant tu de Pol Magné i companyia.
0: I surten totes les medallites.
1: Totes.
0: I Jordi López, l'última, el Burgos.
1: Ah, que canvia d'equip.
0: Uai, tio, però és que ha estat a tots, eh?
1: Clar, l'objectiu és passar per tots.
0: Ha estat a tots.
1: Col·leccionista. Sí, molt bé. La gent sap a qui fitxa.
0: Sí, sí.
1: Això està bé.
0: Però, a veure, és un ciclista que jo el tindria sempre al meu equip, Jordi López. Enhorabona a ell i enhorabona al Burgos. Serà coequipier de Jean Valjans?
1: Ah, és que no tinc molt clar que Jean Valjans continuï.
0: Bueno.
1: No ho sé.
0: Bueno, doncs això era l'actualitat. Voleu afegir alguna cosa més d'actualitat?
1: És que tinc tantes ganes de Mundial.
0: Doncs anem al Mundial, Eli. Som-hi, va.

0: Comencem per ahir?
1: Per
0: comencem
1: pel
0: masculí?
1: O sigui, només demano que hi hagi temps per tot el que hem de parlar.
0: Això no depèn de mi, això depèn del vostre palique. Això depèn de tu, que ets...
1: Clar, tens la indirecta.
0: Claro. Va, comencem pel masculí. Tu, el veu veure, el Mundial?
1: Sí.
0: En
1: sí.
0: Directe?
1: No, sí.
0: Olé, jo també el vaig veure en directe.
1: Jo estava...
2: Mentre conduïa.
1: No. Molt bé, Sergi, molt bé.
0: No, Sergi.
1: Molt bé, no, Sergi.
0: Tu conduïes i miraves el Mundial.
2: Sí.
0: Espero que anessis darrere, si cotxe, donen... amb el cotxe seguint a Brandon McNulty, amb el cotxe als Estats Units.
1: Si et donen una oportunitat de sortir d'un atzucac, agafa-la, Sergi.
2: No... Si ho escolta algun policia, això, sí. Que no tingui en compte, perquè no estava mirant, tenia posat a l'àudio.
0: Tenia
2: posat a l'àudio.
0: Vale.
2: Perfecte.
0: Vale. Doncs, ja, fins aquí. No entrarem més amb el tema.
1: Jo estava a l'Esbart i vaig a veure...
0: Esbart d'Ensaire.
1: Esbart d'Ensaire del Misserrer, i fan 100 anys l'any que ve, molt bé, una entitat de pes, no?, a la vila.
0: Sí.
1: I vaig veure de nit, vaig mirar des de 100 i escaig quilòmetres.
0: Des de 100 i escaig quilòmetres?
1: No, vaig mirar tota la cursa, des que quedaven una mica més de 100 i escaig quilòmetres. Me la vaig mirar bé, jo diria.
0: Lo que tocava.
1: Sí.
0: Perquè fins allà...
1: Tu vas fer una recomanació,
0: sí.
1: I et vaig fer cas encara anant més enllà, per si de cas. Bueno, per si de cas t'havies perdut alguna
0: cosa. Bueno, no em vaig perdre res, no?
1: No,
0: o sigui,
1: no.
0: Hi ha una fuga molt nombrosa de ciclistes de segona fila.
1: I l'Egnesund.
0: I l'Egnesund. Què feia l'Egnesund allà?
1: Passar-s'ho bé. A la Lieja, o en lloc així, també va fer un això, eh?
0: I Girmay,
1: és veritat.
0: Que, per cert, els eritreus anaven amb els colors dels seus equips.
1: Mm.
0: Ojo, eh? Anaven amb xaquetes de NSN, d'Astana.
1: Això del Mundial i la UCI...
0: M'encanta.
1: És un caos.
0: No és una peniscarada.
1: Perquè després parlem d'algun, també, dels que ha corregut, suposo, que tu t'hi has... O sigui, estic pensant que t'ho hauràs fixat amb coses que han passat aquest Mundial, i per tant ja t'ho deixaré fer tu, que tens bona vista amb això.
0: Sí.
1: Però sí, és un caos.
2: No està molt ben definida, no? La indumentària, sempre porten, no? Pues això, la bici de l'equip, els pantalons de l'equip, a vegades...
0: El casco.
2: I, ostres, no ho sé, crec que... Bueno, em sembla bé, eh? Em sembla bé.
0: Si
2: jo faria els Mundials, corre pel meu equip. No per la meva selecció.
1: Ui, no obrim aquest bunyol ara. Això ha de ser un dia de no temporada.
2: Que n'hi hagin X de cada lloc. Que portin el casco diferent. Vale, va. L'equip groc, l'equip.
1: Tim Wellens amb qui corre? Aquest és el dubte sempre que s'ha de resoldre abans d'un Mundial. Va, què hem de parlar del Mundial?
0: Bé, doncs això, el Mundial... Primer vull que li poseu nota al Mundial, al masculí. Quina nota li poseu? Veu gaudir la cursa? És un Mundial que hem de recordar que venim de dos Mundials de Pogacar, de dues exhibicions brutals, de dues curses llegendàries que recordaran tota la història del ciclisme,
1: sí.
0: I ara doncs estàvem orfes de Pogacar.
1: Sí.
0: Quina nota li posem al Mundial?
2: Jo li poso un 8,5.
1: Jo un 9,75.
0: Joder, perquè el Roger vingui malalt i posant bones notes?
2: Ja.
0: És que el Mundial ha de ser l'hòstia, eh?
2: Bueno, potser ha passat alguna cosa que... Ha influenciat, no, aquesta nota, no?
1: De fet, el que ha passat és que li ha tret 0,25.
2: Perquè no ha guanyat Miquel Mateu.
1: Bé, perquè el guanyador no està a l'altura del Mundial que hem vist, clar.
0: Hòstia!
2: Això no li agradarà al Brandon, eh?
0: Ni al seu tiet...
1: No, de fet, està exactament a l'altura del Mundial que hem vist, que és un Mundial caòtic, on passen coses inesperades i on hi ha guanyadors d'aquest tipus que no... O sigui, pots preveure que està en bona estat de forma, però és molt difícil que entenguis que pot guanyar el Mundial. Jo crec que vam parlar d'ell la setmana passada, tipus, està molt en forma, és un nom a vigilar, un nom a la selecció forta, però una cosa és dir això, i l'altra és imaginar-te el vestit amb el mallot d'Arquins, quan el veus, la imatge et dona 6 patades al cervell.
0: Mm.
1: I no està mal, vull dir, normal, un dia normal. Llavors, és bèstia, veure aquest home ara vestit d'Arquins.
0: Sí. D'això tinc una secció que en parlaré extensament. El que passa és que sí que vull parlar de Brandon McNulty, no? És el nou campió del món. La selecció d'Estats Units ho va fer tot molt, molt, molt bé.
1: O sigui, tal com imaginaven el millor dels escenaris possibles, que fossin hiperactius. I anem a papiol. Jo vaig dir la setmana passada, per aquesta gent, si és un molinenc, no? O sigui, tu ets molt de Molins, Canadà, per ells és com el seu papiol... I la gent no s'ho va vendre del tot bé. Fortunadament no hem fet un tall d'aquests reels que estem fent ara a Instagram. Fortunadament això no ha passat. I me l'estic buscant per segona setmana consecutiva, però sí que ho penso seriosament, que ells, la seva mentalitat és juguem a casa, encara que sigui un altre país, perquè això ho tenen molt al cap, no? Toronto, juga a l'NBA, perquè és nostre també, no? Vull dir, o sigui, aquesta cosa seva, d'allò és el pati de casa nostra, el del darrere. I tu has de guanyar. A casa teva pots fallar, però... al pati de darrere has de guanyar, perquè si no perds una mica l'estatus que tens. I tinc la sensació que anaven, però tant o sigui, entre cella i cella, a destacar aquest Mundial, que també digui la sensació que els primers 5 Mundials no fotran brut. O sigui, m'explico, eh? O sigui, crec que el tenien com marcadíssim, ens quadra, McNulty és un tio que tira bé, Simon sap també el perfil, Jorgensen està en forma, o sigui, tenies com moltes opcions, després hi havia Paules, Vermeer, que, o sigui, hi havia altres noms que podien haver-ho fet bé,
0: molt
1: però,
0: bé.
1: Però, ostres, o sigui, van fer-ho tot bé. I va ser l'única selecció que com a equip va fer-ho de 10. Altres ho van fer molt bé, també, però aquesta és que no va ni una fissura. O sigui, ho van fer impecable, eh?
0: Sí, sí, tot el Mundial, tot el rato...
1: I sense orellera. O sigui, que és difícil fer-ho així de bé, no tenint tota la informació en cada moment de la cursa.
0: Hòstia, ara que dius lo de la informació i sense orelleres, avui ha sortit a la llum un aficionat que penjava una foto amb un bidó. L'heu vist o no?
1: No.
0: Doncs un bidó...
1: He vist poques coses avui.
0: On amb la xuleta del moment de cursa que s'està vivint. És un bidó que entenc jo que li devien donar a Renko, perquè li posa... on està Boot, on estan els de davant, hi ha una xuleta, saps?
1: O sigui, dins de...
2: En carrera, eh?
1: L'auxiliar li posa escrit de dir, esteu a tant, esteu... Ah, molt bé.
0: Quan li dona el bidó, diu, ah, mira, doncs el Boot està a 30 segons, ara ja puc atacar. Això és una cosa que li va passar, per exemple, a Renko, que era, jo crec, el gran favorit, tenint en compte que també hi havia Seixas o hi havia Del Toro. Renko segurament era el gran favorit perquè també representava el gran equip del Mundial, que era Bèlgica, amb Wout van Aert també, i un reguitzell de ciclistes boníssims. Jo crec que Bèlgica ho prova, i Wout van Aert és valent i genera coses, però a Renko la cursa li va tota l'estona a contrapeu. En canvi, als Estats Units... fa tot el contrari. Tota la cursa li va a favor perquè ells van generant que això passi.
1: Sí, i a més jo crec que si hi ha conversa d'equip al bus, tot el que diuen, ho fan. És aquesta sensació que però tot t'ha de sortir bé.
0: Però és molt difícil que això passi.
1: Però sí que és un 10, però sense fissures, perquè realment tu els veies tota l'estona, en qualsevol moviment hi havia algú dels Estats Units. I en qualsevol segon moviment en tenien un o dos. Mm. O sigui, sempre estaven ben col·locats per fer o de secants o estar a l'ofensiva. I rodant amb qui fos, els era igual. És a dir, si tu estàs rodant amb Van Der Poel, confiança en tu. Si el del grup de darrere veus que tens, doncs això, Seixas, Del Toro, confiança. O sigui, fixeu-vos que vaig tenir la sort de veure la cursa tard, no sabia qui era, no vaig tenir la fortuna de no saber què havia passat, i després encara vaig tenir temps de dir, deixa'm mirar un moment els moments aquests que hi ha canvis, perquè els havia apuntat quins eren, i vaig a mirar. McNulty, en tots els moments importants de la cursa, està o a roda de Del Toro o de Seixas. En tots. És a dir, ell se sabia...
0: Però no li dona l'aire en cap moment.
1: No, però se sabia favorit o a nivell de estic allà i està hiperben col·locat tota la cursa.
2: Bueno, té durant molta estona a Quinn Simons davant,
1: sí, sí,
2: amb una situació de carrera increïble, perquè estàs amb Van Der Poel, amb Van Aert part de l'estona, amb Roglic, i tranquil·lament, si allò hagués tirat endavant i agafant un minutet més, probablement a darrere ja no s'haguessin posat d'acord o s'haguessin anat, no? I per tant, bueno, doncs el que va fer precisament McNulty en aquest grup és estar molt ben col·locat i sacar una miqueta tot, controlar els rivals, tots els grans favorits, i però és que després ho va fer el mateix Quinn Simons i sobretot Jorgensen.
0: Va fer de pastor, va dominar totes les cabres.
2: La idea hi és, no? De dir, ostres, tinc un ciclista per davant, doncs jo surto als atacs. Això és molt fàcil de pensar, però de sortir a tots els atacs i sacar-los tots, has d'estar molt fort. I és que els tres, sobretot aquests tres, entenc que els altres doncs van fer la seva feina abans i potser no
1: se'ls recorda, tant, sí.
2: Però aquests tres, a l'estat de forma que van plantejar o que van, amb què van sortir, era increïble, perquè anaven sobrats i és que van fer el que van voler. Mig mundial de Jorgensen, però també de Quinn Simons, que va desgastar involuntàriament, no Quinn Simons sol, no? Però a França, que potser era l'equip que en teoria també era un dels grans equips que hi havia i que, doncs, a falta de molts quilòmetres, van deixar sol a Seixas, i allà doncs, jo crec que va condicionar bastant el Mundial.
0: Mira, ara que parles de Seixas, heu vist les declaracions de Seixas a la tele? No?
1: Les que està demanant perdó per existir.
0: Perdó al país, eh? Perquè no és digne d'haver estat seleccionat i líder d'aquest equip. Ojo,
1: perquè no sap beure aigua. Perquè no s'ha hidratat bé, segurament.
0: Sí, perquè...
1: Ha d'aprendre tantes coses, aquest nano.
2: Sals. salts tèrics, per exemple.
1: És que... és que no en saben.
0: Això els eixes, és veritat. Ara, si de cas...
1: li fem arribar un carregament.
0: Pol, et farem arribar quatre cosetes d'ètics que...
1: I l'any que ve allà a Salanches guanyes i arrasses.
0: Però clar, te les has d'aprendre, tio. Te les has d'aprendre. Però sí que és cert que, hòstia, l'autopressió que es fica aquest nano, tio, que arriba
1: al Mundial... És la que és. És a dir, és la que tothom li posa a sobre i ell se l'ha cregut, o se l'ha fet seva, o abans fins i tot que la premsa ho fes, ell potser era dins del cap ja ho tenia. I jo crec que aquest Mundial li anava molt bé, però no li anava 100% bé. Llavors, jo crec que ell sortia que soc favorit. És una mica aquesta mentalitat Remco, de... En el, no? De tu, el que diguin de tu t'és igual, perquè tu saps que dins teu allò ho pots guanyar, per tant... si després no guanyes, és un fracàs. És aquesta mentalitat que és tan bèstia, que és tan desgastant i que, clar, t'arriba amb 19 anys. Promet molts èxits futurs a base de cops psicològics d'anar entomant, perquè jo crec que això és un aprenentatge que s'endú i que l'aprèn i que aquesta... No és el típic aprenentatge que el fas i t'ensorra. Aquest nano té la pinta de... Fup, a la butxaca, al serró, anar omplint i...
2: És molt perillós posar tanta pressió en nois tan joves, ja sigui aquest nivell de pressió que evidentment és top mundial i és enorme, perquè estem parlant d'un ciclista doncs, molt bo, que se li esperen moltes coses, però és igual, a qualsevol nivell, és molt perillós posar-li tanta pressió als ciclistes tan joves, perquè s'han d'acabar de formar, han d'acabar d'adquirir aquestes experiències, bueno, doncs s'han de curtir. I sí que és veritat, per l'altra banda, que em dona la sensació que Seixas és un tio molt de coco en aquest sentit, molt fred, i que crec que no li afecta gaire això, sinó que al contrari, és una cosa que crec que el, bueno, doncs que el fa mantenir aquesta ambició i per tant crec que és un cas com únic, o un cas especial. Però s'ha de vigilar molt amb aquesta pressió. Aquesta pressió, doncs, al final, ahir es desfà una mica en aquestes declaracions, és a dir, perquè realment veu que ha fracassat. I bueno, i d'alguna manera excusant-se amb tota França...
1: Per tenir rampes.
2: Per tenir rampes.
1: Perquè no l'havia tingut mai.
2: Però que...
1: És que, bàsicament, aquest és el resum ràpid.
2: Potser no cal excusar. És a dir,
1: no, clar que no, clar que no. Sí.
2: Llavors, bueno, que la pressió hi és i crec que és un tio que la pot gestionar. Però vigilem, com a missatge en general, a la gent jove se l'ha de cuidar.
1: Jo diré una cosa afegit a això, en el cas Seixas concretament, que és l'any que ve, aquest paio tindrà un tour on ja ha fet un quart lloc, per tant, si no puja al podi, diguéssim, no és cap progressió, per tant, el seu objectiu mínim és podi, i segurament el seu objectiu serà guanyar, perquè és aquesta mentalitat, i un Mundial a casa seva.
2: Sí. I
1: duríssim.
2: Un Mundial que se l'adapta molt bé.
1: Molt bé, tot el que vulguis, però duríssim a casa seva, davant de, segurament, Pogacar, amb un estat de forma... doncs esperem que el millor possible amb l'hora de la pressió de l'any que ve, o sigui que no tinc la sensació que aquesta roda freni, al contrari, que crec que es fan que s'amplificarà.
0: També tindrà dues garrafes d'aigua de pebrots.
1: Home,
0: que és la que treuen els calambres,
2: pepinillos.
0: Pepinillos preparades, perquè parlàvem de Seixas, hem parlat de Seixas, hem parlat d'Estats Units, que s'haurien de repartir cadascú un color de l'arquiris, perquè
1: sí.
0: És una victòria de tots, és un, ho van fer com un equiparro. Vull parlar una mica de Evenepoel i després vull parlar sobretot també de Van der Poel, que va ser un dels grans agitadors de la cursa. Evenepoel.
1: Evenepoel no va tenir el dia, va fer coses estranyes, és a dir...
0: Evenepoelades, de Mundial.
1: Sí, però és que ho hem vist tantes vegades, al final ja no saps quina és la versió més estàndard, diguéssim, no? Evenepoel. Jo crec que la d'ahir és la normal, que és les expectatives, ell mateix les dispara, ella a la roda de premsa diu, soc el favorit, ho entenc, ho admeto, ho veig així jo també, quan li pregunten, si és aquest perfil de respostes que a mi particularment m'agraden, res de falsa modèstia, ets Evenepoel. Però també és veritat que hi ha molts dies que Evenepoel té problemes per concretar coses que les seves cames ens diuen que sí que pot fer, o que ja hem vist abans que pot fer. En canvi, té altres dies que no el veus, i ahir va ser un cas d'aquests, de... absolutament, anar amunt i avall, anar perdut, anar a veure's, doncs això, no? Que el teu company d'equip, la teva aposta, que vas fer bé com a equip de moure'l abans, perquè és el que s'havia de fer, o sigui, a nivell tàctic van jugar bé les seves cartes Bèlgica, el que no van tenir...
0: Anava molt bé.
1: No van tenir cames, cap dels dos. O sigui, ni Van Aert ni Evenepoel. Llavors, clar, si els teus dos líders no tenen cames i has jugat a dos líders, no tens cap més opció. I és lògic, O sigui, jo no m'imagino venut al podi del Mundial aquest en qüestió. O sigui, que altres noms... em costa veure'ls, per tant van fer el que havien de fer però no van tenir cames.
0: Jo no sé si no és que no van tenir cames en el cas de Evenepoel, O sigui, en el cas de Van Aert clarament és que no va tenir cames, però en el cas de Evenepoel, si la situació hagués estat al revés, el que se'n va per davant primer és Evenepoel i el paper de secant l'ha de fer Van Aert darrere, els dos haguessin estat més còmodes, crec. I crec que Evenepoel, sobretot Evenepoel, psicològicament, el veure's allà davant, és que a vegades té sí, com no, desconnexions. Sí. Quan rego el jardí, a vegades la manguera no tira l'aigua, i em giro i dic, ah, hòstia, és que està enganxada.
1: Sí, sí.
0: Llavors obro i surt a xorro.
1: Sí, sí, sí.
0: I dic, hòstia.
1: És que fa això,
0: i
1: volta, fa
0: això. Para també la manguera. I això és Evenepoel, tio.
1: Sí, hi ha un moment que ataca, quan ja ha fet el seu 20è retorn al grup de favorits, i que jo penso, algú no el segueix aquell moment? I aquest tio fa por, o sigui, i un dia que és molt dolent per ell, acaba de segon en un mundial sense cap mena de problema. És a dir, té aquesta capacitat de talent física, però alhora aquestes desconnexions, estic d'acord, és un corredor de vegades difícil de llegir, i suposo que si ets el tècnic de Bèlgica, ha de ser desesperant, eh? Mm. Veure'l com l'animes ara, aquest paio, que està aquí al costat de Miquel Honoré en un quart grup, també que encara tens opcions, tranquil, relax, o sigui, com el vas convencent? Perquè ell mateix, jo crec que de moments de cursa que deu estar com 5 quilòmetres, arribo segur i els arraso, sí. I altres moments que diu, això s'ha acabat.
0: Què faig jo aquí? Què faig jo aquí? Faltaven belgues, eh? El grup de davant. Perquè al final, veus als Estats Units i els tres són molt bons, però n'hi ha tres a davant. Bèlgica...
1: Però els van gastar abans, en part, també. Van Gils, per exemple, va estar a grup de davant, sí. Però clar, era el seu moment d'estar. No era més endavant, perquè si tu ja confiaves... Tu quan deixes Van Aert amb els 6 millors de la cursa, Van Aert va guanyar el Mundial.
0: Sí.
1: I si tu saps que Evenepoel just està al grup de darrere, la teva feina com a Bèlgica, em sap greu dir-ho, ja l'has feta.
0: Sí.
1: Ja està, era el teu objectiu. Segur que al bus van dir, quan això aquest sigui l'escenari, tothom s'hi pugui que aguanti, però si no, gràcies per haver vingut, no? És a dir, Àlex Egaer tira no sé quants quilòmetres, abandona, cap problema, té la seva feina impecable. O sigui, crec que Bèlgica no va jugar malament. Això, cames.
2: Parlant de... agafant el fil de Remco, eh? Al final és un ciclista que crec que no es sent còmode en aquestes situacions en la qual ja bogeria, tot i que ell sigui el primer boig, eh? Amb ell es sembla més còmode quan se'n va en solitari. Perquè llavors ell necessita el seu ritme, ell necessita agafar la seva cadència, i jo crec que el tio s'atabala. S'atabala quan, de cop i volta, Del Toro, pues, per posar l'exemple, comença a tirar més fort i potser ell diu en aquest moment a mi això potser no això no faria això, i jo crec que es ratlla del pilot i per això desconnecta i tal. És un tio que quan ha guanyat coses grans normalment ho ha fet amb exhibicions, per tant crec que la història també va bastant per allà, no? D'aquesta irregularitat o de Remco que no és la primera vegada que li passa, eh?
0: Un altre gran nom de la cursa, segurament un dels més grans, és Mathieu Van Der Poel. Sí. Jo no el vaig posar a la porra, perquè no m'esperava que la cursa... és a dir, jo me l'imaginava més escaladora, que un ciclista del pes de Van Der Poel pensava que no podria arribar a suportar tants esforços de pujar, baixar, pujar, baixar, pujar, yeah. Baixar, i després, bueno, no només Van Der Poel, sinó que Matthews. És a dir, la cursa m'ha sorprès en aquest sentit.
2: Pedersen.
1: Clar, és que tenia menys desnivell que Zurich, i Zurich ja va pujar al podi, Van Der Poel. I ara ja havia mostrat que estava en forma. És a dir, a mi no em sorprenia això. Sí que em va agradar molt l'ambició de ser ell qui destrossava la cursa des de molt lluny, des de 99. El 99 quilòmetres és quan ho prova per primer cop,
0: sí.
1: Que fa una accelerada inicial, i després al cap de pocs quilòmetres ja fa el primer tall,
0: sí.
1: Amb un grup interessant, i després ja està al davant.
0: I quan ataca Van Aert, es fica com nerviós, sí, i tot el grup, sí, sí, com dient, sí. Hòstia, una vegada que... A veure si ara marxarà aquest, quan jo ho he provat dues vegades ja.
1: Però ho prova moltes vegades. O sigui, Simons és una lapa en aquests moments que ho prova. Jo hi ha molts moments de cursa que tinc la sensació que encara sigui a anys llum de meta, si se'n va sol, pot generar moltes coses al darrere que no s'entenguin gens bé, i que aquest sí que pots fer molts quilòmetres sol, i ho va demostrar fa una setmana. Eh?
0: Sí.
1: I tinc la sensació que Simons, aquí és on guanya el Mundial per Estats Units, en aquests moments d'estar ell allà aguantant aquests canvis de ritme impossibles de Van Der Poel, que mai els fa la pujada forta, els fan aquests... petits murs que hi havia entremig de camins o fins i tot en trossos plans. O sigui, ataca allà on pot fer-ho, es mou molt bé. A mi m'ha agradat molt la cursa de Van Der Poel. I hi ha un moment que és veritat que quan hi ha la cursa, hi ha el grup de favorits, ataca Magnulti i tal, jo ja veig que aquí Van Der Poel, pobre, li queda un atac, si el té, i gràcies, perquè és que ho ha donat tot durant 60 quilòmetres. I és lògic que ho prova, eh? O sigui, hi ha un moment que sí que ho prova. Però per mi és un regal de cursa.
0: Durant molts minuts de cursa, hores fins i tot de cursa, que es distancia en aquest grupet amb Van Der Poel davant, semblava que estava sentenciada, no?
1: Hi ha un moment que fa una cosa que a mi no m'agrada, o sigui, a nivell tàctic, que és atacar quan són 6 i passar a ser 3.
0: Sí,
1: aquí... És a dir, a mi, per mi aquí la caga una mica, però dins del marc de la cursa general, tampoc no és que ho cre... o sigui, no, no és que vagi ara a dir, ostres, molt malament, no, perquè és molt difícil llegir tots els moments bé, i crec que els llegeix gairebé tots bé. Llavors jo allà sí que hagués aguantat aquell grupet, perquè tens a 11 segons un grup perseguidor on hi ha això, Del Toro, Seixas, Evenepoel, llavors et pots pensar, aquests no em poden entrar aquí, o sigui, he de fer el que sigui, i aquest moment ataques, i potser el que et falla és que Benart no té cames, perquè potser la seva esperança és aguantem això 30 quilòmetres més, però potser el que deixo enrere és Charmic, o sigui, potser en perdo un o dos, però clar, si hi ha només tres allà davant, has perdut potencial de rodar, has perdut de relleus, jo crec que allà no li surt exactament el que pensava, és la meva sensació, però a part d'això em trec el barret,
0: Em cau molt bé Charmic, ara que has dit el nom. Em cau molt bé.
1: I ho ha fet molt bé.
0: Tu tenies preparat un 1x1?
1: Sí, vols que el fem?
0: Sí. Hi ha música i tot? O...
1: Sí, l'Eli ja sap quina és, com sempre. L'Eli ho sap tot.
0: Doncs anem a conèixer l'1x1 del Mundial amb el Roger Castillo. Som-hi.
1: M'haureu d'anar dient els ciclistes per ordre de classificació de l'1 al 10.
0: Ah, vale.
1: Però si vols anar preparant, sí, jo crec que pot quedar millor. És un 1x1 especial Festa Major.
0: Vale.
1: Llavors serà Festa Major.
0: Festa Major de Molins?
1: Festa Major, he intentat... O sigui, hi ha dos conceptes que si no sou molinencs vols saber. Una cosa es diu Camell, que és una bèstia de foc d'aquí a Molins de Rei, que l'he de citar sí o sí.
0: La millor festa... La millor...
1: El millor que tenim.
0: De l'hemisferi nord.
2: Del món.
1: Sí, de la humanitat, de la història de la humanitat. Sí. I ja està, crec que això és el que sí que la gent ha d'entendre com a concepte. Vale. L'altre, intentar que siguin més genèrics perquè puguem arribar a algú que sigui de Castellterçol i que pugui escoltar això i entengui més o menys per on van les coses.
0: Vale. Vols de l'1 al 10 o del 10 al 1?
1: De l'1 al 10, va, feu-ho ja. Sí.
0: Amb el número 1, Brandon McNulty.
1: Pluja durant la Festa Major. Ataca en el moment precís per ensorrar la feina i la il·lusió de molta gent i passa a ser, vulguem o no, l'indiscutible protagonista del dia.
0: Amb el número 2, Michael Matthews.
1: Gegants, infal·libles, incansables, la seva presència deixa al·lucinats els més joves i tothom sap que mantindran, com ningú, l'energia fins al final de festa, oferint un recital sense fissures que després de cada ball acaba amb una llarga ronda d'aplaudiments.
0: Amb el número 3, Mathieu van der Poel.
1: El camell per matines. Et desperta de cop amb una traca rere l'altra i et regala dues hores intensíssimes a una velocitat endimoniada, tot i saber que pot brillar molt més en altres cites de l'any.
0: Amb el número 4, Quinn Simons.
1: La brigada municipal. Són dels primers que es posen a fer feina perquè la festa sigui un èxit, no paren quiets i aguanten fins al final, tot i que durant molta estona ningú està pendent d'ells.
0: Amb el número 5, Isaac del Toro.
1: Penny escalada. Es pensa que és l'estrella de la festa, li agrada el show i congrega molta afició, però encara té molt marge de millora, i si vol assolir èxits més grans, encara ha de trobar el moment adequat per fer acte de presència al calendari.
0: Amb el número 6, Mats Pedersen.
1: Castell de Focs. Saps que està al programa i sempre és benvingut, però t'has d'esperar al final de tot per veure'l i no sempre compleix les expectatives dels assistents.
0: Amb el número 7, Tom Pidcock.
1: Diable del camell. Va sobrat d'energia, maneja la forca com ningú i no para durant hores, però per molt que ho intenti, mai és l'autèntic protagonista del correfoc.
0: Amb el número 8, Mateo Jorgensen.
1: Confeti. Apareix a qualsevol banda i et persegueix per tot arreu, però sempre hi ha algú feliç gràcies a ell.
0: Amb el número 9, Julio Ciccone.
1: Barra de Festa Major. Si en algun moment el concert afluixa, hi pots recórrer amb plenes garanties que t'oferirà una bona distracció fins que arribin els autèntics tamassos.
0: I amb el número 10, Ben Healy.
1: Equip infantil de menys pes a l'estirada de corda. Saps que no guanyarà? Però cada cop que apareix, l'animes incansablement i quan guanya terreny, es desferma l'eufòria.
0: Molt bé.
1: Tinc 5 bonus.
0: A l'11, al 12, al 13, al 14, al 15?
1: No, són ciclistes que aquí hi ha. Són Evenepoel, Seixas, Ayuso, Roglic i Van Aert.
0: Vinga, doncs.
1: I no tots us agradaran especialment.
0: Doncs vinga, anem amb Remco Evenepoel.
1: Va, Remco Evenepoel, simultànies d'escacs. El gran mestre arrasa tots els seus rivals, però si l'envies a un entorneig internacional se li veuen totes les costures.
0: Paul Seixas.
1: Fill petit que debuta a la cursa familiar de la Festa Major, la popular. Poses tota la teva energia al seu servei i si cal el portes a coll un bon tros. A canvi, t'ofereix alguns canvis de ritmes que són prometedors i ganes de fer un abandonament prematur a base de gestos cridaners quan ja veus la línia meta.
0: Juan Ayuso.
1: Fira de brocanters. Tothom se la mira esperant trobar alguna cosa sorprenent, però al final, res de res.
0: Primoz Roglic.
1: Habaneres. Mira que porten anys i anys al programa, però sempre t'ho fan passar millor del que esperaves.
0: Wout Van Aert.
1: Peu desmuntat d'un castell que és inèdit. Tens les expectatives molt altes i vas amb tota la il·lusió del món, però quan veus que no tira endavant, te n'adones que t'ha fet perdre el temps.
0: Molt bé, tio. M'ha agradat molt, Roger, tio.
1: Gràcies, home.
0: I tu estaves malalt avui.
1: Jo ho he fet de matinada perquè no sabia dormir.
0: Hòstia, molt bé. Molt bé, doncs canvies la sintonia i... Anem, voleu curiositats del Mundial?
1: A veure, jo... És que, o sigui, no seria jo qui al minut... A veure,
0: 38.
1: 38 de programa. Demani una secció sobre un ciclista que ahir va fer la seva quarta medalla en un mundial.
0: Ah, sí?
1: Ui, perquè hem parlat de molta gent que, d'acord, va ser protagonista,
0: sí,
1: però no hem parlat de l'autèntica estrella, que és Michael Matthews.
0: Ah, que voleu parlar de Michael Matthews?
2: Jo que es mereix...
1: Què es mereix? Un programa sencer, un programa especial, i me l'esteu reservant per un altre dia.
2: Quants segons, per elogiar-lo.
0: Heu vist el vídeo de... Entenc que és la seva parella.
1: Ho he vist tot, de Michael Matthews. Avui les úniques estones que tenia ulls per obrir i mirar alguna cosa era per buscar què ha fet Michael Matthews.
0: Uau, tio, Michael Matthews és el més a prop de l'homosexualitat que està tu.
1: Li fot un hòstia a la seva parella i el tira al terra, que penso, ara li haurà trencat l'esquena després de pujar al Mundial. És increïble.
0: És boníssim, eh?
1: És boníssim. No, ara fora conyes.
0: Michael Matthews. És increïble. No me l'esperava gens.
1: Va, perquè són uns descareguts.
0: Tu el vas posar a la porra pensant que podia fer-ho?
1: Sí, clar. Jo al matí us vaig enviar un missatge.
0: Sí, sí.
1: No, a veure, les coses s'han de dir.
2: Sí, cert.
1: S'han de dir. Jo us vaig dir, bon dia, Michael Matthews, a tothom.
0: Sí.
1: A les 11 al matí.
2: Això és veritat.
1: Perquè Michael Matthews a Montreal ja ha guanyat el circuit. Ha guanyat a Quebec també moltes vegades. És un tio que quan passa les curses a 250 km sempre està allà. I realment portàvem uns mundials que eren massa durs per ell, però aquest que tenia menys desnivell que Zurich, jo vaig pensar, i aquest tio per què no s'hi porta tota la temporada sense, amb lesions, o sigui que va començar tard, el Tour va anar a entrenar clarament pel mundial, ho tenia tot de cara.
2: No, realment l'estat de forma
1: era esplèndid.
2: Era espectacular, eh? O sigui, primer perquè no te l'imagines potser tan endavant, però encara que te l'imaginis tan endavant, sent tan protagonista. És a dir, va gastar moltíssim.
1: Ho va fer tot.
2: Va gastar moltíssim. Que jo estava frepant i dic, hòstia, aquest tio realment està sobradíssim avui.
1: Em sap tant de greu.
2: I sí que és veritat que, clar, que perquè McNulty fa una jugada mestra, li surt bé, està fortíssim, i Estats Units fa el que fa. Però és que realment ahir hagués guanyat Michael Matthews, perquè és que era el més fort, perquè anava sol. Storer se li va quedar parida penjat.
1: No tenia selecció.
2: Va ser ell sol, però com ja dic, demostrant que estava molt fort.
1: Hi ha una cosa de Michael Matthews d'ahir que és increïble, que jo això sí que ho penso honestament. Jo no pensava que pogués fer podi aquest Mundial, però pensava que podia fer un top 10. Això sí que honestament ho dic. Ara, pensava, quan arribi un grup nombrós, jo pensava que seria molt tallat un, ara un altre, i els 6 o 7 primers serien una mica així, i després vindria el grup. I aquell grup jo pensava, si Michael Matthews està aquell grup, que alguna opció jo li dono, jo crec que guanya l'esprint, perquè sempre fa això. O sigui, és fortíssim com fa sprints que poden durar dies sencers i no baixa del primer lloc. O sigui, el de Michael Matthews sprintant a 270 km d'haver iniciat una cursa és el millor que he vist a la vida.
0: Sprint contra Van Der Poel, tio. Amb un terreny que és perfecte per Van Der Poel,
1: però és
0: tio.
1: Que a 600 metres ja està primer ell de l'esprint. Sí, i el llença ell. I està tota l'estona al davant i ningú li aconsegueix clavar la roda al davant a Venti Pedersen, a Venti Van Der Poel, a Venti gent. Dius, joder, tio.
2: I alguna vegada li ha guanyat a San Remo amb aquests, ja ha guanyat sprints aquests.
1: Ja ho sé.
2: És un gran fundista.
1: Perquè no li agrada guanyar. Li agrada que els altres tinguin felicitat i la reparteix com vol.
2: Sí que és veritat.
1: Però ahir realment tenia una oportunitat totalment increïble de guanyar un Mundial.
2: Que es mereix, veient-ho en perspectiva, es mereix, no només ahir, sinó al llarg de la seva història, haver guanyat alguna victòria una mica més important, se la mereix segur.
1: Estem d'acord.
0: 38 anys?
1: 36.
0: 36.
1: Es va fer just aquesta setmana.
0: Bueno, encara té...
1: Avui, uns diguets.
2: L'any vinent no.
0: I no...
1: Clar, el problema és que ja està, Mundials ja no ho farà més.
2: Olimpiada.
0: No?
1: Home, l'any que ve és impossible, el següent és pla, al 100%.
0: Bueno?
1: No. Un pla, Michael Matthews, a dia d'avui és impossible.
2: Tens el...
0: Bueno, però que hi ha Mundial Pla...
1: I ja te'n vas a 39 anys. El
0: Mundial Pla de Sagan... Van patar tots els sprinters allà, eh? I va guanyar Sagan.
1: No passarà. Ja estava, però molt feliç, estava molt content.
0: Qui, tu?
1: No, ell.
0: Ah, vale.
1: Perquè realment deia, per mi aquest segon lloc, o sigui, no ho entendrà la gent, que jo estic vivint això com si hagués guanyat realment, perquè portava tant de mala pata, diguéssim, els darrers anys, que la meva sensació d'avui és d'eufòria absoluta.
0: Realment, el Mundial el guanya el gregari de Pogacar, i queda segon el millor amic de Pogacar.
1: Sí. És increïble.
2: Un bon detall per part seva al seu amic lesionat.
0: Sí. Anem a... Eli, va, tira'ns una sintonia que anem a fer una secció que titulem com a Curiositats. Us en recordeu de Jean Valjean?
1: Home...
0: Doncs aquesta secció volia tirar-la més o menys per aquí.
1: Val.
0: I la volia ja preparar per la setmana passada.
1: Sí.
0: Llavors, Jean Valjean no hi és.
1: No.
0: Hi havia Bad Monk.
1: Sí.
0: No tenia gràcia, és l'únic representant de Mongòlia, he passat de Badmong i dic, faré de dades interessants.
1: Val.
0: I, per exemple, Bèlgica tenia zero ciclistes, selecció belga,
1: sí,
0: tenia zero ciclistes en equips belgues.
1: Ah, mira, això, aquestes coses m'agraden molt.
0: Però era massa seriós, això no és Jean Valjean.
1: No, però això m'agrada, saber.
0: I, per exemple, Groupama France DG,
1: sí,
0: no portava cap ciclista al Mundial.
1: Hòstia.
0: Dades.
1: Dades.
0: Però bèstia, aquesta dada.
1: Home, bèstia, perquè podria haver portat algú. Sí. Mira, Guillaume Martin.
0: Com, per exemple, Guillaume Martin, amb aquesta samarreta que es va regalar al Salva. El més curiós del Mundial. Clar, jo vaig començar a mirar un per un els ciclistes que estaven participant al Mundial i vaig anar a donar amb la selecció d'Eslovàquia. I aquí vaig veure or. El que passa és que aquest or s'ha fet molt mediàtic.
1: S'ha fet viral.
0: I me cago en la mar perquè ja no som nosaltres qui us ho expliquem, però segurament algú encara no se n'ha enterat. La selecció d'Eslovàquia va anar a l'últim Mundial que es va dur a terme als Estats Units, no a competir, sinó a guanyar-lo amb Peter Sagan. I ara, en aquest Mundial, es veu que no tenien ciclistes, perquè els que estaven, els eslovacs que estaven per allà, estaven malalts i el que sigui, i al final qui va córrer? El massatgista. Esto es bestia.
2: És bèstia. I és veritat,
0: I això és bèstia i és veritat. El massatgista és un tio que el 2016 havia competit i que, per tant, tenia llicència de la UCI. Si no competeixen, li treuen uns punts o no sé quina història hi ha, la qüestió és que li van dir, posa't al món un nen que avui surts a córrer. I era un tio bastant simpàtic que es diu Vladimir Kovacic.
1: Fantàstic.
0: Vladimir Kovacic, el massatgista de la selecció eslovaca.
2: Què li va fer el massatge amb ell quan va acabar la cursa?
0: Hòstia, aquesta és una bona pregunta.
1: Qui fa el massatge amb el massatgista?
0: Clar, clar.
1: Segurament ell mateix.
0: Perquè Lucas Kubis no...
1: Va fer uns 100 quilòmetres de cursa, més o menys.
0: I va aguantar.
1: I va aguantar.
0: Fins a arribar...
2: Fins a quilòmetres?
1: 100 quilòmetres va aguantar, sí.
0: Va arribar al circuit.
1: Vull dir que molt de mèrit,
0: Tu vas veure just quan ella es retirava, no? A partir dels...
1: No sé, sí.
0: Por ahí. Doncs, clar, el tema de Vladimir Kovacic, aquest massatgista que hi va córrer al Mundial després de 10 anys retirat, és ben bé estar al lloc indicat en el moment just. I, al final, Kovacic va fer el mateix resultat que Félix Gall.
1: O que Enric Mas.
0: O que Enric Mas, o que Tibonis, sí, o que Joao Almeida. Estan a la mateixa alçada.
1: Sí, sí.
0: Ojo,
1: Ojo.
0: A tots ens agradaria ser Vladimir.
1: Sí.
0: Tots hem somiat trobar-nos aquesta situació de passar per un lloc i que et diguin, hòstia,
2: tu.
0: Viure la... la...
2: No, t'assenyalen, tu, vine, cap aquí, necessito un... Necessito una extrema esquerra, va, vine...
1: És veritat avui que a vosaltres dos això us agradaria molt.
0: Festa major, avui. Sergi, tu i jo estem avui...
2: Mira,
0: avui...
2: Això passa avui, això passa aquesta nit, d'aquí una estona. Si voleu que us passi això, estigueu per la zona del Verdaguer a 6:15. I us diran, tu, em vols portar el camell?
0: Ah, sí, sí.
2: Home,
0: sí.
2: Que no. Sí, ja ho veureu, 6:15 del matí.
1: Passa que això passa cada
2: any. I segur que busquen gent pel camell.
1: Sí, sempre hi ha algú que falta.
0: Sí, si vas una mica sobri, vas dintre segur. Però, per exemple, també pot passar aquesta nit que ens trobarem allà al concert de la Ludwig Van, veus el King Carandei que està una mica nerviós, pariant, aguitós, i et diu, és que se'ns ha fet... se'ns ha lesionat el pandereta. I tu dius, hòstia... Pues
1: com la seva cançó d'un concert de la Muixca, que parla justament d'això, de pujar en un concert com a gent suplent.
0: Ah, sí?
1: I que es queda sense saber-se la lletra, pobra.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Pues... Pues jo què sé, Quim, si avui necessites un pandereta, ja estaré jo.
1: Perfecte, Lluís. Punta de nom, Lluís.

0: Doncs Mundial Femení, Bollering, ja té l'arcobaleno.
1: Quin any era? O sigui, quina manera de fer un colofó d'un palmarès que li faltava això, aprofitat el Mundial perfecte, no tant pel recorregut, sinó sobretot per la selecció que portava als Països Baixos. I impecable, estic molt content per tenir Bollering.
0: Pues jo crec que a Bollering es treu un pes enorme de sobre aquest any amb el Tour.
1: Amb tot.
0: I sobretot amb el Mundial, perquè ja, bueno, no sé, ara ja és la millor del món, però ara ja aquest any jo crec que ha acumulat prou palmarès com per estar tranquil·la, diguéssim, perquè és una tia que moltes vegades sembla que li afecti això.
1: I sobretot per fer com una passa de diferència entre, o sigui, saps allò de les 5 estrelles 4-3, ara ella 5 i les restes són 3.
0: Sí.
1: I crec que això feia anys que era així, però els resultats sovint no l'acompanyaven amb això. Llavors crec que aquest any és com la confirmació que realment estem parlant d'una ciclista a un nivell bastant superior a la resta, i que si tot li va prou de cara, aquest any tot prou de cara, doncs ho ha sabut aprofitar. Guapíssim el Mundial Femení.
0: Sí.
1: Diferent del masculí, però...
0: Però no tan diferent.
1: Però és que diria que més guapo i tot.
0: Sí.
1: Bàsicament perquè hi havia les millors.
0: Sí.
1: O sigui, és la diferència que allà, clar, no tens Pogacar i això t'altera una mica tot l'ecosistema de què fan els altres. En canvi, aquí tenies el podi del Tour, que va ser podi del Mundial.
0: Sí.
1: Mateix ordre, mateixes posicions. Quarta, Marlene Reusser, que va ser la que estava en posició de podi fins l'últim dia del Tour. O sigui, realment els noms eren els que eren. No... Bueno, veies això, no? Va faltar, sí, clar, Paula Blasi, que va caure. O sigui, altres, evidentment, no van estar al seu nivell aquell dia, tot el que vulguis. Però... les últimes voltes, les últimes tres voltes, és a dir, estem veient anades, vingudes entre les millors del món en un escenari que totes tenen el seu moment del recorregut que els va bé i totes tenen el moment del recorregut que competeixen bastant, i a mi això, uah, és que, bueno, potser no hem parlat, però el recorregut ha estat increïble.
0: Sí.
1: O sigui, el Mundial, poseu-me'l sempre així. Jo demano això. No, l'any que ve a mi no em motiva tant com el d'aquest any, perquè és que és un perfil de Mundial que t'obre tant les portes a tants escenaris que realment és dificilíssim controlar aquest Mundial. I amb les dones ho vaig veure i vaig pensar, això amb els homes baixarà així? No ho sé, perquè jo què sé, hi ha seleccions molt fortes, veurem. No, no, totes les curses juniors, i totes les que hem vist aquesta setmana, han estat escandalosament bones.
0: Clar, tios i ties de 15 quilos més competint amb tios i ties de 15 quilos menys.
2: El recorregut permetia això, no? Que veiéssim doncs, perfils molt diferents de ciclistes. Potser en la categoria masculina, que el ventall és molt més gran, per dir-ho així, en la femenina encara doncs, hi ha unes certes ciclistes que són molt bones i que estan un punt per... o dos punts per sobre de la resta, però amb nois que potser pots tenir doncs, bons sprinters, bons arribadors, bons turbo green pires, bons escaladors, i que n'hi ha molts, tots tenien opcions. És que realment tu mires la llista de casa dels nois, el 50è, no sé qui és, però dius, aquest tio potser, segurament podria haver estat dels 10 primers o dels 15 primers, perquè bueno, sí, està en forma. Vull dir, i obre molt aquest recorregut, i jo també sóc molt favorable a aquest recorregut. No a un recorregut ni massa pla que, diguem, descartes a la meitat del pilot, ni massa com l'any que ve, massa empinat, massa xungo, perquè l'any que ve doncs, bueno, no veurem a, serà un Lombardia complicat, no?
1: Serà,
2: i llavors
1: serà la barbària allò l'any que ve.
2: Per tant, molt a favor del recorregut.
0: Serà un bon Mundial perquè es tregui l'espineta la Paula Blasi, que va tenir molt mala sort. La selecció espanyola, diguéssim, va tenir en general mala sort, perquè lo de la Sandra Alonso,
1: hòstia,
0: és de traca, sí. Recordem que ha sigut mare, que ha fet molts esforços per arribar a competir, que ara torna a la selecció espanyola al Mundial, i que el dia abans...
2: Estava en bona forma. I era una peça clau, jo crec.
0: És que començar sense una tia com la Sandra, i el dia abans del Mundial anava circulant, algú mira cap endarrere, gira una mica la bici, se l'endú per davant i es fot una nata de collons.
1: Una nata de campionat,
0: que...
1: sí.
0: I la Paula, que ja arriba al Mundial dient que té un virus i que no ha dormit massa bé.
1: Tot l'equip diuen que no passen massa bé la nit abans, que això també, bueno, la sortida va una mica, suposo, com en prevenció, diu, bueno, a veure què tal, no? A veure què podem fer amb les expectatives que també teníem llançades, perquè tens Mavi, tens Mireia, tens la Paula, tens... doncs un equip molt fort,
0: molt potent,
1: amb una líder molt clara. O sigui que tens un escenari molt bo amb aquest tipus de cursa.
2: Portava un equiparro,
1: sí.
2: Estolaza, la Sara...
1: Per això dic que és llàstima, en aquest cas, de no haver pogut gaudir de les oportunitats.
2: O sigui,
1: després el resultat pot ser el que és, però a mi m'hauria agradat molt veure aquest equip poder lluir el que havia pensat o preparat, perquè crec que hagués donat també molt de joc a aquesta cursa.
0: Vaig tenir una boda i quan vaig veure que havia caigut la Paula...
1: Vas tranquil·litzar-te, no?
0: Vaig tranquil·litzar, ja, perquè m'estava perdent la cursa. M'estava perdent la cursa.
1: Em va passar una mica el mateix. Vaig dir, bueno, em sap greu, i alhora penso, bueno, ara puc estar en un acte festa major mirant l'acte festa major i no semblar un boig.
0: No, esclar, jo fos el mateix que jo. Doncs això, molts ànims a la Mireia, molts ànims a la Paula, molts ànims també a la Sandra i a tot l'equip i a la Mavi.
1: Sí, a tots. Protagonistes.
0: Sí.
1: Elisa Longoborghini.
0: Pues, que és,
1: Elisa Longoborghini. O sigui, Demi Bolling, és això que dic, té un nivell que... fa una cursa increïble perquè se'n van solitaris a l'Sari Benepul Bo, no? Que tu estàs per davant i els altres han de treballar al darrere. I tot i així la cacen, perquè a cada pujada n'hi havia d'home, a cada pla és Reusser, és Elisa... O sigui, tothom va treballant en els seus escenaris on poden fer-ho, i l'acaben pillant, i penso, buah, Bollering, que... I no, acaba rematant, acaba fent-ho molt bé. Elisa Longoborghini té tota la intuïció que desitjo veure en un ciclista professional. O sigui, m'encanta veure córrer Elisa Longoborghini. I jo crec que sóc una mica incrèdul de l'any que començava.
0: Sí.
1: Jo pensava, buf, aquest any jo una mica deixada. Menjo les meves paraules, cap problema, assumeixo, Elisa Longoborghini és com Roglic, no... sempre hi són i sempre tu passes ben vells. I va fer una cursa excepcionalment bona per acabar el podi. Bueno, és que ho va fer tot bé,
0: L'hem liat, perquè la Eli ens està dient que marxem, que s'ha acabat l'hora.
1: Bueno, calma. Estem parlant d'Elisa Longoborghini, un respecte.
0: Estem parlant d'Elisa Longoborghini, Eli.
1: Sí, Elisa Longoborghini, quan es parla d'ella, es fa silenci arreu del món. Estem parlant d'una autèntica crack. I a mi, que hi hagi quasi en Aviadoma, el nivell escalador aquest, que és capaç de posar pressió a Bollering, m'encanta, que hi hagi reu serà un nivell d'això, però el d'Elisa Longoborghini m'embogeix perquè mai saps per on sortirà i sap aprofitar. Pam, una parada, pam, ataca, es posa al davant, sap que no té força, és igual.
0: És la millor competidora del món.
1: És la millor competidora del món, sí.
0: És la millor competidora del món.
2: No, reuneix les característiques dels equips italians, dels equips italians, que normalment doncs, se'ls reconeix que són molt astuts, molt astutes, i que són, bueno, tàcticament es mouen molt bé.
0: Hem de marxar, tio.
1: Sí. Ashley Barry, un nano de Girona, campió del món sub-23.
0: Olé, Ashley!
1: Increïble, eh? Increïble, perquè a més va fer una exhibició en solitari de molts quilòmetres. Una de les exhibicions d'aquest mundial la va fer Ashley Barry de Girona. Mm.
0: La Neira, el Noval, també ho van fer molt bé, no?
1: Sí, suposo que sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Van guanyar, no? També. El Noval és del Oviedo. Ahir va sortir... Ahir havia Oviedo Sporting i va sortir en directe amb la samarreta de l'Oviedo. Això no sé si farà mal, eh?
2: Astúries i de Galícia.
1: Amb aquest noi patiré molt, ja us ho avanço.
0: Sí?
1: Sí.
0: I després hi ha els europeus. Aquesta setmana hi ha els europeus on...
2: Héctor Álvarez.
0: Sí, Héctor Álvarez.
1: Que és doble podi, eh?
0: Que és de Benidorm.
1: Doble podi. Mare de Déu. És que hem tingut un mundial per moltes coses. Volíem fer 6 hores, però... Hem de festa major, hem d'anar a actes.
0: La Elin fa fora, vinga, va, doncs marxem.
2: 11 mesos.
1: Gaudiu dels europeus, a veure què passa la setmana que ve, parlem d'europeus i fem prèvia de Llombardia, de París Tours, de track a final de temporada.
0: I atents avui, si veniu a la festa major de Molins de Rei, perquè ens veureu tocar
1: la pandereta,
0: amb la Ludwig Band.
1: Vinga, va. Vinga, bona setmana, Michael Matthews, a tothom. Adéu.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, comencem avui l'informatiu fent un balanç de la Festa Major que finalitzava ahir, una mica passada per aigua, amb pluja molt intensa ahir al matí migdia, i fem un cop d'ull altres propostes que tenim per aquests dies, com la presentació d'un llibre de contes, un espectacle dins el cicle Espènica a la Peni, o també l'inici demà de la Setmana del Cor. Avui hi ha ple, sessió doble, per una banda el ple del síndic i per altra el ple ordinari del mes de setembre. I en esports parlem del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, que ja ha començat la Lliga Regular a Segona Catalana. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimecres 30 de setembre. Comencem. Comencem amb la informació de servei, com sempre, en primer lloc el temps, amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Ahir vam tenir un dia passat per aigua, per molta aigua, 77 litres d'aigua per metre quadrat a Molins de Rei, i avui toca el contrari, un dia de sol, de la presència d'alguns núvols i de temperatures una miqueta més altes, màximes avui de 26-27 graus a bona part de la comarca, i de cara a demà el temps es torna a inestabilitzar. El que vindrà a partir de demà i fins diumenge seran dies d'inestabilitat. Això significa que estones tindrem sol, estones creixeran els núvols i

0: Dia avui, la farmàcia que està oberta fins a les 10 de la nit és la farmàcia Roca, que està al carrer Major, número 31. Balanç positiu de la Festa Major de Sant Miquel, tot i la pluja d'ahir al matí. Des de l'Ajuntament es valora la intensa participació de les entitats i de la població durant tots els dies de festa i especialment la reacció i adaptació ahir davant la pluja intensa que hi va haver passades les 11 del matí amb uns 77 litres per metre quadrat. Aquesta pluja va obligar a posposar la Festa dels Miquels i a canviar d'ubicació la ballada dels gegants i l'espectacle infantil que es van traslladar al Foment. Les havaneres de la tarda i el Castelldefocs es van poder fer al Parc de la Mariona, ja que a la tarda vespre ja va fer bon temps. Ainhoa García és la regidora de Cultura i ha fet aquest balanç.
1: Doncs va ser la gestió una mica complicada perquè al final anàvem una mica intentant salvar la majoria d'actes que fos possible i al final ho vam poder salvar tot excepte la Festa dels Miquels que la farem el diumenge i ho vam haver d'anar gestionant, coordinats amb les entitats, coordinats amb Protecció Civil i els diferents serveis municipals, anant actuant gairebé al moment o amb la previsió que, amb la mínima previsió possible per tal d'intentar salvar el màxim d'actes. La ballada de l'alcalde, els gegants, els vam fer al Foment. El teatre infantil que teníem a la tarda també el vam fer al Foment.
0: I la Festa dels Miquels, com deien, que es va haver de suspendre i es posposa. En principi es farà aquest proper diumenge al migdia i encara falta concretar l'hora. Pel que fa als concerts al Parc de Llobregat, doncs la nit de dissabte a diumenge van passar gairebé 20.000 persones pel Parc de Llobregat i el punt àlgid va ser a les 2 de la matinada amb 7.000 persones dins del recinte. Com és habitual, la nit de divendres a dissabte hi va haver menys gent, la meitat, unes 11.000 en total i entre 3.500 i 4.000 persones al punt àlgid. Pel que fa al balanç de la Guàrdia Urbana, aquest cap de setmana ha identificat unes 40 persones a la zona d'accés als concerts que intentaven accedir amb objectes i substàncies prohibides. Entre d'altres hi havia, per exemple, una pistola elèctrica, una taser. És el balanç que n'ha fet la Guàrdia Urbana. I de la Festa Major passem al ple d'aquest mes que es durà a terme avui. Abans del ple ordinari, doncs un ple extraordinari que es fa cada any és un habitual per donar compte de l'informe anual del síndic de Greuges, l'informe del 2025, amb les actuacions i dades relatives al nostre municipi. En aquest ple també es donarà compte de la memòria de queixes, suggeriments i agraïments de l'Ajuntament. Aquest ple es fa a 3:15 de la tarda i a 7:45 el que és el ple ordinari amb 16 punts a l'ordre del dia. Entre d'altres, doncs, s'aprovarà el calendari oficial de festes laborals pel 2027. Seran festes locals aquí a la vila el dilluns 17 de maig, Pasqua a Granada i el dimecres 29 de setembre, que és Sant Miquel. Entre altres punts, també s'aprovarà un crèdit extraordinari de més de 900.000 euros. Un ple, doncs, com dèiem, amb diversos punts, 16 punts a l'ordre del dia, que podreu escoltar tant l'ordinari com el ple del síndic en directe per Ràdio Molins de Rei. I avui a la llibreria 100 Vides es presenta Contes Comtals, que recull relats, contes de 12 autors i autores. La presentació es fa aquesta tarda a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer. Intervindran Xavier Borrell, la molinenca Eva Moreno, que també està inclosa en aquest recull, Marina Altimira i Màrius Hernández. Ells parlaran sobre el present, passat i futur de Barcelona, avui a les 7 de la tarda. Rafael Casas és l'editor de Lluny del Ramat, que és l'editorial que ha publicat aquest llibre i ens ha parlat del llibre que es presenta aquesta tarda, Contes Comtals.
2: És un ventall de la literatura actual que s'està fent a Barcelona. Cada autor, doncs, té el seu estil, té el seu gènere literari, no? I podem trobar ciència-ficció, històries més intimistes, fins i tot tocs de novel·la negra. I llavors, l'interessant d'això és que cadascú hi aboca la seva visió personal de la ciutat, sigui passat, present o futur. El lector és interessant perquè li dona una mostra del tipus de literatura, dels gèneres, de la salut literària actualment de la ciutat comtal.
0: Doncs el llibre es presenta aquesta tarda a les 7 a la llibreria 100 Vides al carrer Verdaguer. A la presentació hi assistiran 4 dels autors, entre ells la molinenca Eva Moreno, també Xavier Borrell, Maria Altimira i Màrius Hernández. Són alguns dels autors d'aquesta obra que recull doncs, contes de 12 escriptores o escriptors. Presentació, com dèiem, aquesta tarda a la llibreria 100 Vides. Molins de...

0: Rei al dia.
1: El món s'acaba.
2: Cada dia hi ha més casos de llogaters que es queixen que no se'ls vol renovar el contracte.
3: Continua sense ploure. A mitjans d'estiu s'arribarà a la situació d'emergència 3.
4: Es pregunta per què la classe obrera que havia votat els comunistes ara vota l'extrema dreta.
5: La presència de plàstics en rius del Pirineu és generalitzada.
6: Dins el cicle Espènica la Penny programa per aquest divendres un monòleg de Marc Serrats que es titula Vaques flaques, una comèdia contra la fi del món amb diversos temes d'actualitat, com haureu sentit en aquest àudio del monòleg, temes com l'habitatge o el canvi climàtic, entre molts d'altres. Doncs avui hem parlat amb l'humorista i monologuista català Marc Serrats, que ens ha explicat exactament de què va aquest monòleg, que ja de fet ja tinc fet 40, una quarantena de funcions arreu de diversos teatres i que arriba al Teatre de la Penny aquest divendres. Marc Serrats.
7: Vaques flaques al final és un espectacle que jo construeixo en el moment en el que se'm comunica que la Lorena i jo tindrem una criatura i aleshores començo a fer totes aquestes reflexions al voltant de l'aparent contradicció entre com està el món i la realitat de que tindrem una criatura i a partir d'aquí pues, van sortint tots els temes. Pues, des de fa uns anys estan sobre la taula i intento doncs, tots plegats puguem riure de tots i cada un d'aquests temes que en aparent ens haurien de preocupar moltíssim.
6: Farà una reflexió sobre el món que deixem als nostres fills. Aquest és el tema genèric, com heu vist esquitxat, de diversos temes d'actualitat amb una crítica àcida amb un punt humorístic d'aquest monòleg Vaques flaques el divendres a les 9 del vespre al Teatre de la Penny dins del cicle Espènica. L'entrada pels socis de la Penny val 12 euros i pels no socis 15 euros i la podeu adquirir ja al web Entràpolis. Demà comença l'onzena edició de la Setmana del Cor. Amb motiu del Dia Mundial del Cor, l'Ajuntament, l'equip del Cap La Granja, com ja fan els últims anys, impulsen diferents activitats per apropar la prevenció i els hàbits saludables a la població. La intenció, doncs, potenciar els recursos que generen salut i benestar, coincidint amb aquest Dia Mundial del Cor que just es commemorava ahir. Per això, al llarg d'aquesta setmana hi ha diferents activitats, totes gratuïtes, que combinen prevenció, divulgació, activitat física i benestar per tal que la gent incorpori aquests hàbits saludables en el seu dia a dia. Demà dijous, a les 11 del matí al mercat, hi haurà un taller de reanimació cardiopulmonar a càrrec de la Creu Roja del Baix Llobregat, una activitat per apropar la ciutadania, coneixements i eines que poden ser determinants davant d'una situació d'emergència. El divendres a les 6 de la tarda, a l'aula polivalent de la Federació Obrera, doncs professionals del CAP faran la xerrada Alimentació, esport i benestar emocional en la prevenció de les malalties cardíaques. Dissabte a les 10 del matí es farà una ruta pels parcs de salut de la vila, sortiran des del CAP La Granja i aniran acompanyats els participants dels monitors i monitores dels serveis esportius municipals. A més, durant tota la setmana, com és habitual ja els últims anys, a les farmàcies de la vila s'estan fent cribatges d'arrítmies per persones majors de 50 anys. La biblioteca té un fons bibliogràfic específic dedicat a la Setmana del Cor i també es van publicant vídeos breus amb continguts relacionats amb la salut cardiovascular per apropar informació i consells a la població. L'activitat física també té un paper destacat, a més de la sortida programada pels parcs de salut, també a les sessions que es fan habitualment al poliesportiu i a les classes d'educació física i dels serveis esportius de l'Ajuntament, doncs hi ha aquesta setmana sessions dirigides i gratuïtes per majors de 18 anys, com dèiem, als equipaments municipals, activitats gratis, a l'aire lliure i per totes les edats. I diversos comerços i establiments de restauració del municipi també se sumen a aquesta iniciativa amb la promoció de productes i plats cardiosaludables. Totes les activitats, com dèiem, són gratuïtes i d'accés lliure. Passem a la informació esportiva.

0: El primer equip del Molins de Rei Club de Futbol continua a la Lliga de Segona Catalana, segon partit de la competició. Bona jornada, bon partit, amb una important primera victòria que el situa a la meitat de la taula en aquesta categoria on, recordem, han debutat aquesta temporada i a la que hi tornen després de dues temporades fora de Segona Catalana. Un partit que va controlar el Molins de Rei i que a més van jugar aquí a casa. Bon resultat, el Molins aconsegueix els seus primers 3 punts a Segona Catalana. Alberto Morales és l'entrenador de l'equip.
1: La primera part va ser una primera part on van tenir ocasions tots dos conjunts, però va ser Molins de Rei qui va estar millor en les dues àrees, defensant molt bé i atacant també molt bé. Fruit d'aquests bons atacs, després de 3 grans ocasions, van aconseguir el primer gol abans de la mitja part i van marxar amb resultat de Molins de Rei 1, seguint 0. A la segona part va ser una tònica molt semblant a la primera part, quan el Molins de Rei va ser el gran protagonista en el joc ofensiu i van fer 3 gols més.
0: El proper partit serà fora de casa. Aquest dissabte jugaran al camp del Corbera, 6:45 de la tarda, la tercera jornada d'aquesta Lliga de Segona Catalana. Fem un ràpid repàs a algunes activitats i notícies de servei, com per exemple que demà dijous estarà tallat l'accés al carrer Miquel Tort per als treballs de descàrrega de material i equipament. Ja sabeu que s'han de fer obres de reforma d'aquest carrer Miquel Tort, que canviarà tota la fesomia. S'ha esperat després de la festa major per poder celebrar la festa i perquè els correfocs poguessin passar per aquest carrer, i ja a partir de dijous comencen els primers treballs. I de moment, primera incidència, demà de 6 del matí a 7 de la tarda estarà tallat l'accés al carrer Miquel Tort. També demà comencen les activitats amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Demà dijous a 7:45 del vespre la Federació Obrera es farà la lectura del manifest institucional i després actuarà la coral de gospel en aquest acte primer de la programació amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Divendres a la tarda a les 5 a la discoteca Vidisco hi haurà la festa Mouta per la Memòria en aquesta discoteca per la gent gran, i després a les 6 una xerrada sobre els hàbits cardiosaludables al cap dins també de la Setmana del Cor. A la setmana que ve continuen les activitats dins del programa de la gent gran. I demà que comença el curs, l'aula d'extensió universitària amb una xerrada de l'exconsellera Montserrat Tura a la Federació Obrera. I res més per part nostra. Punt i final a l'informatiu d'avui dimecres. Tornem demà amb més temes. Que vagi bé. Bon dia.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: no després
2: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs ens queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: present,
2: també.
1: Exacte. I en el futur.
2: I en el futur, esperem.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé, doncs.
1: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment, i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa,
2: Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hooper, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí,
1: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
2: exacte,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que Sant Feliu de Llobregat, aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans a començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't, Alan, benvingut. Què
3: moltes
1: tal?
3: Gràcies.
2: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
1: Exactament,
2: totalment.
1: Exactament.
3: I a més, jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes tis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
2: Molt bé.
1: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
4: Clar.
3: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
4: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot.
4: Uh-huh.
3: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara per exemple estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que uh-huh. els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, uh-huh. com...
4: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
1: Sí, uh-huh. sí però sí. Això amb la gent que, amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
3: Contra la que juguem.
4: Uh-huh. Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai, és a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim, però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre, o sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
1: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
4: Totalment, totalment.
1: Perquè,
4: totalment.
1: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
4: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
3: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
4: Clar.
1: Clar. Mm. Mm. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa partícip de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
3: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
1: Ja. Yeah.
4: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva i parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
3: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
1: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, aquest detallat. Digues.
3: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
4: Total.
3: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
4: Clar.
3: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
4: Mm. Mm. Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser amb el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport, al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Mm-hmm. I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
3: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
4: Clar.
3: Però no ho fan.
4: No ho fan.
1: Clar, segons el que tu ens explicaves, no, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
3: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
1: Mm-hmm. Clar, clar, totalment.
4: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
3: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica, però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys doncs, practicant una cosa a que jo em porti doncs, 2, per exemple.
4: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere dels nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin doncs, el futur de les seves criatures.
3: Em sap greu.
4: Vull dir,
3: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
4: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
1: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
4: Totalment, sí, sí.
1: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
3: Sí, sí, sí.
1: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
3: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
1: Vale.
3: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, vés d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
4: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
3: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona
4: que viu a la vida,
3: món, obrera, no? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia, Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser? A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut en Franco. Clar. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia en Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
4: total.
3: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
4: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí.
1: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
3: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual. La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir: ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
4: Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
1: Un espai segur,
4: no?
1: Exacte, per fer comunitat.
4: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen, que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu realment, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
3: Bueno, és
1: o vinga,
3: més...
1: seguiu endavant, teniu això...
4: Potser no tant, no?
3: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
4: Vosaltres,
3: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment, s'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sense jo ser nada d'eso,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: però
4: sí.
3: Que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino. Però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
4: Clar.
3: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
4: Ja està.
3: Competir.
4: Doncs quan anirem seguint, moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
3: A vosaltres. Sí.
4: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
1: Música.
4: Amb música,
1: va. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
4: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts Marta Madrenas i la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions.

0: La Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
1: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els Dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Passant 4 minuts a les 2 al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític i concreta, que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
4: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
6: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
6: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
1: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
6: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
9: Va sorgir de gent que

0: ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
1: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
2: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
3: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
2: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
4: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
3: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
2: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
3: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
5: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
3: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
2: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
6: Que era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
3: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Avui és el torn dels partits. Començant, Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
8: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
7: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
9: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a 3 anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
7: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
7: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4 més ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
13: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, y bueno, empezaron a insultarme, que si... eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
12: La directora d'Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
14: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
12: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
3: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
2: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
3: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
15: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
16: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi i una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
15: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
17: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
15: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
3: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho ha dit Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat Ustec Estès, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
19: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
20: Notícies en xarxa.
3: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
21: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals, que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
22: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat, doncs, és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
21: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
3: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
23: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
3: Denuncien quatre agents a la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
23: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
3: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya aportarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
25: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
24: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
3: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
0: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
1: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
0: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
3: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
4: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 3:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
5: Dóna molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dóna moltíssim valor el mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
4: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfer en elogis del de Mataró.
6: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sabe que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
4: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que, recordem, va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
3: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara. Sí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365,2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
5: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
9: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
5: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
9: Això ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
5: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
9: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
5: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
5: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
12: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
5: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes, amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé, bon dia, Carina.
15: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'associació de promotors i constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
5: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
9: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
9: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
5: De tot això fa molt pocs minuts que n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
9: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
17: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
5: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
9: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
18: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
19: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
9: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
5: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
9: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
5: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
5: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
22: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
21: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
1: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
21: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
3: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
21: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
5: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
5: I anem ara fins a Lleida, allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
25: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
26: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
25: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
5: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori, que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
0: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, al Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
2: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà on anar portant actuacions, activitats, que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
0: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
9: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
5: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
9: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 479.
5: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
4: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
5: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
11: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
12: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
11: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
5: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
8: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... Mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
7: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol és previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 7:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
14: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
15: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
14: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
13: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafanyi.
16: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
17: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar, cada rebote es una victoria y cada cosa que hagamos es una victoria más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
16: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
13: I el Kitchener Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK i en waterpolo. Final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
5: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí, ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

S'escalfarà si et calibo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.